0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular. La programació de la Festa Major de Cubelles començarà amb l'obertura de l'exposició d'Antònia Cruz d'Osta a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La mostra, que es podrà visitar fins al 31 d'agost, permetrà descobrir l'obra de l'artista autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026, una mostra que s'inaugurarà oficialment el dijous 6 d'agost a les 7 de la tarda. Quan encara no fa un any que viu a Cubelles, Antònia Cruz d'Osta s'ha convertit en una de les protagonistes de la Festa Major després que la seva obra fos escollida per il·lustrar el cartell oficial de l'edició del 2026. La seva vinculació amb Cubelles va començar poc després d'instal·lar-s'hi el setembre passat. Amb la voluntat de continuar desenvolupant la seva faceta artística, es va incorporar a Crear Cubelles. Va ser a través d'aquesta entitat que li van proposar presentar la seva proposta, que va quedar finalment seleccionada. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'artista, membre del col·lectiu Crear Cubelles, explicava que va rebre la notícia amb sorpresa i amb molta il·lusió, ja que mai no hauria imaginat que una de les seves pintures acabaria representant la festa més emblemàtica del municipi de Cubelles. Segons explica la mateixa artista, el cartell va sorgir d'una manera molt espontània, prenent com a punt de partida fotografies fetes per ella mateixa. Va crear una composició que reuneix alguns dels espais i elements que més l'han captivat del municipi: el campanar de l'església, les cases del nucli antic, les palmeres del passeig marítim, les embarcacions del Club Marítim Cubelles, un pescador, els espigons i diferents músics que evoquen l'ambient festiu. Escoltem Antònia Cruz, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026.
1: Aleshores vaig intentar integrar el poble, però també el que era, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, doncs a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, doncs és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, doncs aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però amb una festa què falta? Doncs la música, no? Aleshores doncs vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar doncs uns personatges que fan música i tal, i després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però ai, com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo el del bombo.
0: Tot i que professionalment va exercir com a traductora d'alemany, la pintura ha estat sempre una constant en la seva vida. Des de l'any 2003 ha ampliat la seva formació artística en diferents escoles de Barcelona, experimentant amb disciplines com el dibuix, el pastel, l'oli, l'acrílic i les tècniques mixtes, fins a desenvolupar un estil marcat per l'expressionisme abstracte. Actualment, la seva producció es centra principalment en els retrats de gran format i les obres abstractes, on el color esdevé el principal protagonista. L'acrílic és la tècnica amb què se sent més còmoda, ja que li permet jugar amb transparències, textures i capes de pintura per aconseguir una gran força expressiva.
1: La meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull portar, posar en una paret tot el que és el portret, portrets, uh-huh. I a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de el que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, Els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
0: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
1: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova.
0: Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu a Cubelles. Per Antònia Cruz, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. L'exposició de l'autora del cartell de la Festa Major de Cubelles, Antònia Cruz, es podrà visitar fins al 31 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera i serà el primer acte de la programació d'aquesta Festa Major de Cubelles 2026. Els castellers del Foix de Cubelles van actuar dissabte 25 de juliol a la Diada de la Festa Major de Sant Jaume de la Pineda, a Vilaseca, on van compartir plaça amb els xiquets de Vilaseca i els castellers de Tortosa. La colla cubellenca va completar una bona actuació i va tornar a descarregar el 3 de 7, el 7è de la temporada. Aquest castell s'ha convertit en una de les construccions més habituals dels castellers del Foix aquest any i en aquesta ocasió també va servir perquè alguns membres de la colla s'entrenessin en noves posicions. L'actuació es va completar amb un 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 i un pilar de 4. La diada va permetre continuar preparant la colla i guanyar confiança de cara a les properes actuacions. Els castellers del Foix també han volgut agrair l'acollida dels xiquets de Vilaseca i felicitar els castellers de Tortosa per la seva actuació. La colla tortosina va viure una jornada històrica en descarregar el seu primer 5 de 6 i carregar per primera vegada un castell de 7 pisos al 3 de 7. Després d'aquesta actuació, els castellers del Foix ja preparen una de les cites més importants de la temporada, la Diada de Festa Major de Cubelles. La jornada es celebrarà dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda al Passeig Marítim de Cubelles amb la participació dels castellers del Foix, els bous de la Bisbal i els minyons de l'Arbós. La colla afronta aquesta Diada amb bones sensacions i amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte casteller davant de l'afició de casa. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
2: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
3: Sí, sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'apaga l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fica't dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
0: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
3: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
0: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí, i aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
4: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
5: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent, i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
4: I 4 anys més tard encara aquí seguim aquí. Perquè és que, de debò, que el món del pubillatge, un cop entres, crec que és impossible sortir, perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
5: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el pubillatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
0: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya. Conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els 2 anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
5: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'entre setmana per preparar que a una per plantejar una neu a un... O sigui, estaràs durant 2 anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persones... O sigui, en
4: família.
5: Sí, en família.
4: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
5: Si no tens res a fer... estaràs a una sortida, o sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
0: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009, per tant, tenen entre 17 i 23 anys, mentre que la categoria infantil les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019, tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme.
6: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Bon dia. Avui a l'entrevista audiovisual ens acompanya l'autora del cartell del programa de la Festa Major de Cubelles 2026. Amb nosaltres, doncs, l'Antònia Cruz d'Osta, qui enguany doncs, fa aquest cartell, aquest programa de la Festa Major, doncs, il·lustrarà una imatge creada doncs, per ella mateixa. Avui l'hem convidat aquí a la ràdio i primer de tot volem donar doncs, la benvinguda a l'entrevista. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia. Estic molt bé, gràcies.
0: Bé, comencem pel principi, no? Volem conèixer una mica qui és l'Antònia Cruz, doncs, qui és l'artista, de quina manera et presentaries com a autora d'aquest cartell de la Festa Major?
1: Bueno, jo ara porto quasi un any visquent aquí a Cubelles, un poble molt maco, i com que m'agrada molt pintar, doncs, vaig anar a l'Ajuntament a veure si em podrien indicar algun grup que es dediqués a la pintura i aleshores vaig contactar amb CREA. Aleshores a CREA, que el president és el Joan Massip, maquíssim, va dir, doncs sí, sí, pots participar amb nosaltres. Aleshores, ara fa poc, em va a través del nostre grup de WhatsApp, ell va dir, bueno, escolta, ens han encomanat que féssim un dibuix, una pintura per les festes. Aleshores, diversos pintors vam fer una proposta i finalment doncs, em van dir, ens agrada molt el que has fet, i endavant, ja ho tirem endavant. I dic, vale, doncs, vaig quedar sorpresa. Però bé, vull dir, em va agradar molt, clar.
0: Per tant, vas començar doncs, amb una preselecció de la mateixa entitat Crea Cubelles, no? Qui va fer la selecció una mica? Crea Cubelles?
1: El mateix Crea Cubelles, sí, sí, sí, sí. La mateixa entitat i ja van dir endavant i bueno, pues, després pues, ja vam posar el text, que la meva filla pues, és dissenyadora gràfica i ella també ja va posar el text i tal, i bueno, pues, ho hem tirat endavant, vull dir, bueno, ho hem tirat endavant i tal, però va ser molt ràpid, vull dir, quasi que no vam pensar massa.
0: Comencem una mica amb la teva història com a artista, com a una mica la teva trajectòria, no? Quan comença?
1: Sí, jo sempre m'ha agradat pintar. Ja de petita m'ha agradat sempre molt pintar, el que passa que bueno, pues, he tingut que viure d'una altra cosa, lògicament. Jo soc traductora d'alemany, però sempre he intentat fer cursets de pintura. Aleshores, la meva trajectòria comença l'any 2003, estic a Barcelona i començo a l'Escola Tàrrega. A l'Escola Tàrrega doncs, comencem com es comença tota la pintura, amb carbonet, després ja vaig fer pastel, després óleo i finalment acrílic. L'acrílic m'encanta perquè és molt net, no fa olors. Bueno, i a partir d'aquí dic, bueno, tens que continuar avançant, no? A partir d'aquí, l'any 2005, m'apunto a Llotja de Barcelona i allà faig figura. Vaig fer figura durant 2 anys, que també em va agradar molt la figura. I a partir d'aquí doncs, dic, bueno, continuem el trajecte. I a partir d'aquí, des del 2005 al 2011, vaig anar a l'Escola d'Arts i Oficis de l'Escola Industrial de Barcelona. I allà doncs, vaig fer, en realitat, totes les tècniques, sobretot la tècnica mixta, que m'agrada molt. I la meva especialitat, per una banda, és els portrets. Faig moltes cares molt grans, molt de color. I després el que és l'abstracte. L'abstracte m'encanta i l'abstracte encara ara continuaré avançant amb totes les tècniques perquè és el que m'atrau més, en realitat. I a mi el color, pel que em diuen els profes, el color és el meu.
0: El color, eh? Molt bé. Anem doncs, una mica també a parlar d'aquesta primera idea, no? A l'hora de fer doncs, un dibuix i centrar-nos en aquest programa de la Festa Major, en aquest cartell, que en tot cas el podem ensenyar, sí. Un moment a càmera, sí. Ensenyem sí. Doncs, el dibuix, més que res perquè la gent doncs, entengui, no? El que sí. Ens explicaràs a continuació, doncs, com ha estat aquest procés. No? Comencem pel principi, és a dir, sí. La idea, com t'inspires, no? Sí.
1: Pues mira, a vegades això de la inspiració arriba molt ràpid i a vegades pensant només una miqueta la idea, no? I la primera idea que vaig tindre per mi, com que estic visquent a la zona de la platja, per mi era molt important la platja. Però després els meus companys de CREA deien que si el poble estava molt vinculat en el que era, suposo que les costes de Garraf, no? Aleshores hi vaig pensar, és que aquí s'ha de posar una mica tot. Aleshores em vaig inspirar doncs, per l'església, vaig fer moltes fotos del poble i aleshores vaig intentar integrar el poble però també el que era, pues, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, pues, a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, pues, és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, pues aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però amb una festa què falta? Pues la música, no? Aleshores pues, vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar pues, uns personatges que fan música i tal. I després vaig pensar, m'agradaria posar algú en bombo. I dic, però com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo. I dic, diu, mira per internet. I aleshores, sí, vam estar mirant per internet. Dic, ostres, doncs mira, sí, dic, realment... Dic, el que passa que, clar, aquest senyor porta una xapela perquè és del nord d'Espanya. Dic, li posaré un sombrer de palla. I a partir d'aquí doncs, va ser el personatge del Bombo va sorgir d'aquesta manera. I ja va estar, vull dir, no hi ha més història, vull dir...
0: Molt bé, per tant, veiem el campanar, veiem aquestes cases així blanques, no sé si són més del centre, d'aquí del nucli antic, podríem dir, o...
1: No, va, mira, aviam. Aquí, sí, és que no sé com es diu el carrer.
0: Sí.
1: Aquesta casa que està al costat. Quan mires el que és l'església des de davant, és que no sé com es diu aquest carrer.
0: La rectoria? El carrer de la rectoria,
1: pues
0: potser?
1: Allà hi ha unes cases blanques, unes cases blanques, i aleshores vaig dir, bueno, la integro, vull dir, la integro, i a partir d'aquí, clar, tenia que integrar també cases que es vegin que són de poble, no? Uh-huh. I bueno, vaig posar el que és l'església, el campanar... I ja està, vull dir, era simplement era fer com un sketch per integrar una miqueta poble i platja, vull dir, és que tampoc donava per més, no? Vull dir,
0: sí, sí.
1: En poques paraules s'havia d'explicar, no?, el que era el poble, penso jo, no? La meva idea va ser aquesta.
0: Per tant, portes poquet, no?, vivint a Cubelles, d'elles des del mes de...
1: Jo vaig arribar aquí el mes de setembre l'any passat, fa poc que m'he quedat viuda, i aleshores vaig dir, hem de canviar una miqueta el panorama, hem de continuar, i la meva filla tenia una amiga aquí a Cubelles, li agrada molt Cubelles, i va dir, mama, anem a Cubelles. I a partir d'aquí vam dir, pues vale, pues estupendo. I realment cada vegada m'agrada més. Estic molt a prop de la platja, aleshores, vull dir, és, a més és un poble molt tranquil, és un poble de casetes baixes, és unes platges que a mi m'encanten perquè són planes, molt accessibles, això també. M'agrada molt.
0: D'elles a micròfon de cat. No he viscut encara la festa major de Cubelles, però sí que has viscut altres festes majors, no?
1: Sí, he viscut altres festes majors. Sí que ja estem a la franja de Tarragona. Sí que hi ha poblets ja del que és com es diu això? Terra Alta, que allà sí que toquen bombos, hi ha sardana, hi ha jota, i això pues, ho he viscut en poblets d'aquests de la Terra Alta, que m'agraden molt, i per això et dic també, la idea era una miqueta aquesta, no? Però bueno, la sardana, jo soc molt de sardanes, no?
0: Sí, sí. Veiem el cartell, veiem les palmeres, veiem el campanar, veiem les cases, la música, el mar, no? És potser, arribes a Cubelles i el primer que veus és l'essència del mar, o sigui, per tu és Cubelles ara mateix això, no?, el que transmet aquest cartell.
1: Per mi, clar, l'estar tan propera al mar, visquent, doncs, clar, a mi m'encanta aquest passeig que teniu tan maco, no? Vull dir, aquesta vida que hi ha en el passeig tot l'any, perquè vull dir, si és cert que Cubelles a l'estiu s'omple més de gent, però vull dir, clar, és que tot l'any, vull dir, sempre he vist gent tot l'any, aleshores és molt alegre el passeig, no? I el poble, doncs, té el seu encant, que ja, clar, hi ha vida tot l'any.
0: En tot cas, és una connexió entre el poble i el mar, no? Una festa major que també es viu intensament aquí al centre de la vila, però que també acaba al mateix passeig marítim on es fa aquesta cercavila nocturna. És a dir, que podem, veient aquest cartell, podem anar desgranant una mica diferents missatges, no?
1: Sí, jo penso que sí, i que lo maco que té Cubelles és això, que té aquestes dues parts i que òbviament s'ha de tindre en compte, no?
0: Parlem també dels colors, perquè la gent et diu, no? Doncs et qualifica com una artista, no?
1: Sí.
0: On el color es veu molt present a la teva obra, no?
1: Sí.
0: Quin paper tenen els colors pel que fa, doncs, a aquesta nova obra, aquest programa de la Festa Major, aquest cartell, no?
1: Bueno, jo és que ja et dic, amb els colors no he tingut mai cap problema, per dir-ho d'alguna manera, és que els colors és una cosa que han de sortir, no? Vull dir, els he treballat molt també, com és lògic, vull dir, esclar, el color és una cosa que l'has de treballar, però és que no he tingut mai cap problema amb el color surt, és una cosa que... No ho sé, que és potser una mica innat o potser que és... Clar, cada artista té unes característiques, no? I m'agraden, a més, els colors intensos, no? Després també he fet una pintura que he presentat ara precisament en un concurs de Premià de Mar, que l'he fet a la platja de Cubelles. I aquest vull dir, el presentaré també aquí. Molt maco, crec que ha quedat bé, bueno, a veure què passa. Sí.
0: Parlarem també al llarg d'aquesta entrevista d'una exposició, que també tindrem aquí a Cubelles per la Festa Major, però centrar-nos encara, doncs, en aquesta obra, en aquest cartell, parla'ns també de la tècnica, no? És a dir, com l'has pintat, és a dir, com quan comences a fer l'esbós i tot el procediment que ha tingut i el temps, no? Perquè no sé si ha estat allò un cartell ràpid o no sé, o que pues, t'ha portat un temps.
1: No, això ha estat algo que ha set, és que no sé, però va ser algo que, ja et dic, parteix de fotos que he fet al poble, parteix de fotos que he fet, moltes fotos a la platja, precisament perquè he fet ara una pintura molt gran de la platja, i aleshores, vull dir, després és que ara aquest hivern hi va haver-hi un concurs aquí a Cubelles de pintura ràpida, on vaig poder participar com a jurat, i aleshores allà també vaig veure una miqueta les obres que es van presentar, vaig veure, doncs, el poble, les pintures que van portar, i és que va ser un engranatge una miqueta de tot, no? Allò de hi ha una atmosfera, no? I aleshores, per això et dic que va ser algú que entre les fotos i de platja, de poble, vull dir, va ser algo molt ràpid en realitat.
0: Però el traç, és a dir, hi ha primer una primera idea amb llapis i després hi apliques el color, o com és aquesta tècnica? O
1: sí,
0: pintes
1: no.
0: directament?
1: No,
0: amb quin
1: no,
0: material?
1: Jo primer el que faig és un esbós i a partir d'aquí pues, ja començo pues, a pintar-ho. Començo a pintar-ho. Jo faig això, vaig fer-ho damunt d'un paper d'aquarel·la, però ho vaig pintar amb acrílic bastant líquid, val? I a mesura que necessitava més pigment, doncs, vaig posar una segona capa allà on feia falta. Però és així, vull dir, ho vaig fer així, d'aquesta manera. A mi m'agrada, com he dit abans, l'acrílic molt, perquè és molt versàtil. L'acrílic és molt versàtil. El pots pintar quasi com una aquarel·la, si vols, i si necessites, doncs, més material, fas una segona, una tercera capa, i aleshores és, ja et dic, és molt versàtil, molt fàcil de treballar, asseca molt ràpid, perquè el que té l'acrílic és avantatge o desavantatge, no? Ara l'estiu és un desavantatge perquè asseca molt ràpid, però gràcies a Déu també hi ha uns productes que són com uns diluents, que també són els que t'ajuden a retardar el secat, no? Aleshores, com que porto ja molt temps treballant a l'acrílic, en coneixo molt bé la majoria dels materials, treballes amb mèdiums, però no és el cas aquest. Aquest cas va ser algú sobre, ja dic, un paper d'aquarel·la, de gramatge, no sé si eren 380, i bueno, vull dir, va ser, ja et dic, com primer cas he treballat com una aquarel·la i sobre això ja vaig anar posant colors, si es havia de variar una mica el color o pujar el més, doncs anava fent sobre la marxa. Però va ser algo que per mi em va ser molt, molt fàcil. Bé.
0: Molt bé. Què espera que senti el públic quan contempli aquest cartell de la Festa Major?
1: El primer que crec que han de veure és que està vinculat amb el poble, però després pues això, que amb tota aquesta banda de músics, pues que vegin que és una festa realment, que el que volem és festa, no? I sentir-la tots, no? Jo penso que és el que ha de transmitir una Festa Major, pues que és una festa.
0: Molt bé. Parlem ara de l'exposició, que també la podrem veure aquí a Cubelles, la podrem visitar del 3 al 31 d'agost a la sala d'exposicions al Centre Social Joan Roig i Piera. Com has previst doncs això, aquesta exposició a Cubelles? Què portaràs? Quants quadres? Quina tipologia?
1: Bueno, aleshores, en aquesta exposició encara tenim que acabar de mirar les mides de les parets, però jo tinc quadres grans. Aleshores, estava ahir precisament amb una companya de CREA, vam estar mirant l'obra a casa meva, tot el que tinc, perquè no ho tinc tot, però aquí tinc una part aquí. Però la meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull posar en una paret tot el que és el portrets, i a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de el que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mida que es va posant la segona capa que va també per parts és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment, bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, lo maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
0: Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit?
1: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova, val? I bueno, vull dir, tot el que és les sombrilles i tal, o sigui, molt d'estiu, no? I aquesta la penso portar, sí.
0: Molt bé. I dedicades al Mediterrani, perquè veig que t'agrada el mar.
1: Bueno, Mediterrani... pues ja la platja ja amb el mar, pues ja és el Mediterrani, no? Sí, perquè estem a Vilanova.
0: Amb aquesta obra sí, però hi haurà més, és a dir,
1: pues
0: o és més abstracte, són més cares, és més...
1: No, ja et dic, els abstractes seran portrets, que són les cares, hi haurà abstracte. Hi haurà, ja dic, diverses tècniques amb abstractes, en tinc uns abstractes que estan pintats amb la tècnica de com es diu ara, bueno, com sorra fineta, el, com es diu, pols de mar, de mabre.
0: De mabre, pols,
1: pols de mabre. Pols de mabre amb pigment i amb mèdiums. Aleshores, també hi ha una altra tècnica i tal, però bueno, que es tracta d'això, no? És clar, és que jo he fet molts processos, clar. Aleshores...
0: Molt bé. Hi haurà una mica de tot, no? Perquè coneguin sí. la teva obra plena.
1: Sí, sí. sí.
0: I que la gent que la vagi a visitar, no? Quines inspiracions, no sé, creus tu que obtindran a través de la teva pintura? Perquè entenc que has fet altres exposicions i potser sí. hi ha hagut aquest sí. trasllat, no? De dir, doncs mira, m'ha agradat, perquè tal, no? M'ha inspirat, no sé si una vegada fas una obra, no? I l'exposes, hi ha aquest retorn?
1: Bueno, jo quan exposo una obra, a veure, sempre t'agrada... El més important és veure quina connexió pot tindre amb el públic, no? Per saber sí. a veure què és el que també el públic els hi connecta més. Aleshores, al final el que decideix és el públic, no ets tu, no? Uh-huh. I jo sóc multidisciplinar, perquè a mi m'agrada molt el dibuix i m'agrada molt la pintura. Aleshores, diguéssim que no em poso una etiqueta de dir jo només pintaré... portrets o només pintaré... No m'agrada posar-me encara cap etiqueta perquè pues no, perquè penso que un pintor també va evolucionant amb tot el seu procés i potser sí que arriba un moment que ja té una disciplina, diguéssim, no?
0: Uh-huh. Però fonts d'inspiració? És a dir, bases en alguna font o sigui, en quin moment pintes, no?
1: Jo penso el mateix que va dir el senyor Picasso, la inspiració que te pille trabajando. I això és cert. Aleshores, si tu vas treballant, a mesura que tu vas fent... A veure, tens sempre una idea, més o menys, no? Però a mesura que tu vas treballant l'obra, vas trobant els colors. I hi ha moments que dius, no, jo aquí necessito tapar aquest color tan fort i he de posar un neutre o tal. Aleshores, és que tu et vas ficant dintre de l'obra. I així és com surt al final, perquè l'aspiració sola no serveix de molt.
0: Però fa recorregut per altres exposicions, no sé si tens algú que t'inspiri també altres autors, no sé si això també és una font d'inspiració de dir, doncs home, miro també altres exposicions. Home, de pintura, he viatjat, no sé...
1: Allò... Home, sí, jo sempre m'agrada molt anar a les exposicions. Ara l'última que vaig anar, que mira, que no hi havia anat mai, i m'encantava ser la de Joan Miró. Aleshores, clar, aquest senyor ara allà, doncs, tota la seva vida, vull dir, vaig veure que bueno, tenia té un recorregut increïble, com tots els nostres pintors d'aquí, del nostre país, que tenim molt bons pintors. I bueno, hi havia també doncs, internacional, no? Molts amics internacionals, com era el Pollock, com era la Joan Michel, bueno, hi havia diversos i això pues, a mi m'encanta. A mi una de les pintores que m'agraden molt també és la Joan Michel, perquè també es deixa anar molt, té un traç que se'l deixa anar molt, és molt... Bueno, hi ha diversos, eh? Jo tinc molts pintors que m'agraden i aleshores, clar, tot això et dona, pues sí, et dona una inspiració. I m'agrada molt també, vull dir, en tècniques mixtes, m'agraden molt com treballen els americans en aquests moments. Potser també perquè, clar, als Estats Units tenen uns productes boníssims de pintura, són molt innovadors i aleshores, clar, això t'inspira molt. I miro molt les tècniques que utilitzen. Ara mateix, ja et dic que sobretot en abstracte m'agraden molt les americanes com ho treballen, sí.
0: Aquesta exposició que portaràs a Cubelles, no sé si l'has portat a altres llocs, si la fas exclusivament per Cubelles.
1: Aviam, aquesta exposició, una part la vaig exposar l'any passat a Premià de Mar, en el Centre Cívic de Premià de Mar, i no tot, vull dir alguna cosa. I ara, doncs, com que aquí també és una novetat, vull dir, també vull que em coneixin per als portrets i per l'abstracte, no? I a partir d'aquí, pues, clar, com que aniré pintant més i creant més, pues, es anirà renovant tot. Sí.
0: Sota la marca de Crea Cubelles, no? Ja que formes part, és la primera exposició, sota el paraigua una mica també
1: Sí.
0: del suport de Crea Cubelles, no? Que t'ha fet aquest acompanyament,
1: sí.
0: A l'hora de la tria, no?
1: Sí,
0: De dir,
1: exacte.
0: doncs mira,
1: Sí.
0: Proposem com a autora, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Vam estar també ara fa uns mesos, em sembla que es diu El Fortí.
0: El Fortí, sí.
1: Sí, en El Fortí. En El Fortí ja vam fer també una exposició a l'aire lliure, combinat també amb músics que van vindre i tal. Allà va ser, diguéssim, el primer que
0: la
1: vaig
0: teva
1: fer
0: estrena,
1: amb ells.
0: Cubelles.
1: El primer que vam fer amb ells. Allà vaig presentar també dos quadres abstractes. Però sí, en quant a exposició, serà la primera.
0: Aquí Cubelles.
1: Aquí Cubelles, sí.
0: Molt bé. Bé, per acabar una mica aquesta entrevista, no? No sé si tens algun projecte també futur que vulguis compartir avui aquí.
1: Bueno, pues no, jo ara ja torno a estar en contacte amb els meus profes que tenen un taller i que ara fan una altra vegada acompanyament ja amb els pintors que ells ja han tingut fa anys amb ells, perquè clar, sempre és bo tindre una mirada d'un gran professional on et pugui acompanyar i dir no, vés més per aquí o vés més per allà o aquesta obra li pots posar potser això, i aleshores vull dir, això és un acompanyament increïble que jo vull tindre amb ells, sí.
0: Propostes noves, com ara aquest cartell, que no sé si és el primer cartell que t'encarreguen, si ja n'havies fet d'altres, que suposo que ha estat tot un repte també.
1: No, realment això ha vingut així inesperadament i ja està, no, però és el primer cartell que vull dir que per mi ha estat, pues estic molt, molt agraïda i tant al grup CREA com a tots vosaltres, no?
0: I d'elles, la teva filla, no? que t'ha ajudat a la part gràfica a l'hora, diguem,
1: sí.
0: de fer la composició de programa de la Festa Major, no? La part
1: sí. Sí, sí, no, ella és dissenyadora gràfica i aleshores, vull dir, tota la part de text, ja, això ja es va encarregar ella i vull dir, ha agradat molt i bueno, clar, tot ajuda, no? Vull dir que així també us hem tret una mica de feina, no?
0: Sí, heu fet un tàndem, no?
1: Sí,
0: mare-filla.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs no sé si vols aconsellar als futurs artistes joves que potser es puguin interessar en el món de la pintura a seguir, doncs, aquest pas, no sé, alguna recomanació de cara, no sé, als futurs allò joves que vulguin dedicar-s'hi, no, també?
1: Bueno, pues jo penso que quan un té una afició, penso que té que lluitar per aquella afició i tirar endavant i buscar-se sempre pues, una sortida per continuar, vull dir, com he fet jo, vull dir, jo sempre trobo, inclús a casa, vull dir, si tinc menys espai, pues, tinc menys espai, però el meu paper, els meus colors no falten mai. O me'n vaig de viatge, vull dir, pues, també m'agafo les meves aquarel·les, una llibreta ja per pintar aquarel·la i sempre quan vaig de viatge faig el mateix. Aleshores, pues sí, que jo penso que les aficions no s'han de deixar i molt d'ànim per qui tingui aquesta afició i que continuï.
0: Doncs Antònia Cruz, adreça de la càmera i també un desig, no?, de cara a aquesta Festa Major de Cubelles. Com l'hem de viure?
1: Home, mira, amb alegria, que això és el més important, que fem molta festa i que anem a tots els actes que estan proposats. Vull dir que això és l'important, no? Participar.
0: Doncs res més, moltes gràcies per aquesta entrevista i bé, deixem aquí aquesta entrevista amb l'Antònia Cruz, que és l'autora del programa de la Festa Major de Cubelles 2026. Fins una altra.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
2: Fuster.
1: Bon
2: dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: El temps.
5: Hola, bon dia. El temps avui es presenta relativament variable, sí que amb domini del sol al centre del dia, però amb intervals de núvols gran part de la jornada, que aniran entre més i menys, fins i tot desapareixent una mica a partir del vespre, quan el cel estarà una miqueta més clar. La temperatura aquesta nit ha estat molt alta, s'ha situat al voltant entre els 25 i els 26 de mínim, una nit de mal dormir, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir, tornarà a estar al voltant dels 32 graus, amb una humitat molt alta i amb moltíssima xafogor. Vents febles amb una miqueta de terral, ara a primera hora del matí, i marinada, sobretot, de migjorn o de garbí al centre del dia, girant a terrals, novament, al caure al vespre, i amb una situació marítima força tranquil·la, amb mar entre rissada a primera hora i marejol la major part del dia. De cara a demà no s'esperen gaires canvis, sinó que potser farà més sol, no tindrem tants núvols, amb algun núvol baix a primera hora del matí, més sol al centre del dia, i alguns núvols al final de la jornada, tipus baix, més fruit de l'humitat que d'una altra cosa, i amb unes temperatures que aquesta nit no quedaran tan altes, baixaran una miqueta, però tot i així voltaran els 25 de mínima, mentre que demà la màxima pot recular una mica i està entre els 31 o 32, amb una humitat que continuarà sent molt alta. Vents febles amb terrals a l'inici i final del dia i marinada, sobretot de migjorn, al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre rissada i una mica de marejol.
1: Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular. La programació de la Festa Major de Cubelles començarà amb l'obertura de l'exposició d'Antònia Cruz d'Osta a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La mostra, que es podrà visitar fins al 31 d'agost, permetrà descobrir l'obra de l'artista autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026, una mostra que s'inaugurarà oficialment el dijous 6 d'agost a les 7 de la tarda. Quan encara no fa un any que viu a Cubelles, Antònia Cruz d'Osta s'ha convertit en una de les protagonistes de la Festa Major després que la seva obra fos escollida per il·lustrar el cartell oficial de l'edició del 2026. La seva vinculació amb Cubelles va començar poc després d'instal·lar-s'hi el setembre passat. Amb la voluntat de continuar desenvolupant la seva faceta artística, es va incorporar a crear Cubelles. Va ser a través d'aquesta entitat que li van proposar presentar la seva proposta, que va quedar finalment seleccionada. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'artista, membre del col·lectiu Crea Cubelles, explicava que va rebre la notícia amb sorpresa i amb molta il·lusió, ja que mai no hauria imaginat que una de les seves pintures acabaria representant la festa més emblemàtica del municipi de Cubelles. Segons explica la mateixa artista, el cartell va sorgir d'una manera molt espontània, prenent com a punt de partida fotografies fetes per ella mateixa. Va crear una composició que reuneix alguns dels espais i elements que més l'han captivat del municipi: el campanar de l'església, les cases del nucli antic, les palmeres del passeig marítim, les embarcacions del Club Marítim Cubelles, un pescador, els espigons i diferents músics que evoquen l'ambient festiu. Escoltem Antònia Cruz, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026.
4: Aleshores vaig intentar integrar el poble, però també el que era, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, doncs a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, doncs és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, doncs aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però amb una festa què falta? Doncs la música, no? Aleshores doncs vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar doncs uns personatges que fan música i tal, i després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo.
1: Tot i que professionalment va exercir com a traductora d'alemany, la pintura ha estat sempre una constant en la seva vida. Des de l'any 2003 ha ampliat la seva formació artística en diferents escoles de Barcelona, experimentant amb disciplines com el dibuix, el pastel, l'oli, l'acrílic i les tècniques mixtes, fins a desenvolupar un estil marcat per l'expressionisme abstracte. Actualment, la seva producció es centra principalment en els retrats de gran format i les obres abstractes, on el color esdevé el principal protagonista. L'acrílic és la tècnica amb què se sent més còmode, ja que li permet jugar amb transparències, textures i capes de pintura per aconseguir una gran força expressiva.
4: La meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores vull posar en una paret tot el que és el portrets, uh-huh. I a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de el que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mida que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
1: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
4: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova.
1: Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu a Cubelles. Per Antònia Cruz, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. L'exposició de l'autora del cartell de la Festa Major de Cubelles, Antònia Cruz, es podrà visitar fins al 31 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera i serà el primer acte de la programació d'aquesta Festa Major de Cubelles 2026. Els castellers del Foix de Cubelles van actuar dissabte 25 de juliol a la Diada de la Festa Major de Sant Jaume de la Pineda, a Vilaseca, on van compartir plaça amb els xiquets de Vilaseca i els castellers de Tortosa. La colla cubellenca va completar una bona actuació i va tornar a descarregar el 3-7, el setè de la temporada. Aquest castell s'ha convertit en una de les construccions més habituals dels castellers del Foix aquest any i en aquesta ocasió també va servir perquè alguns membres de la colla s'entrenessin en noves posicions. L'actuació es va completar amb un 3-6 amb agulla, un 4-6 i un pilar de 4. La diada va permetre continuar preparant la colla i guanyar confiança de cara a les properes actuacions. Els castellers del Foix també han volgut agrair l'acollida dels xiquets de Vilaseca i felicitar els castellers de Tortosa per la seva actuació. La colla tortosina va viure una jornada històrica en descarregar el seu primer 5-6 i carregar per primera vegada un castell de 7 pisos al 3-7. Després d'aquesta actuació, els castellers del Foix ja preparen una de les cites més importants de la temporada, la Diada de Festa Major de Cubelles. La jornada es celebrarà dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda al Passeig Marítim de Cubelles amb la participació dels castellers del Foix, els bous de la Bisbal i els minyons de l'Arbós. La colla afronta aquesta diada amb bones sensacions i amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte casteller davant de l'afició de casa. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
6: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, eh? És com si us hagués tocat la loteria, eh? Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat al sol.
7: Sí, sí, totalment especial, perquè quan molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop cada, de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fica't dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
1: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
6: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, eh? En el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, eh? Ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
1: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí, i aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
8: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
9: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i, o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels 8,
8: i 4 anys més tard encara aquí seguim aquí. Perquè és que de debò que el món del pubillets un cop entres crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
9: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el pubillatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
1: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya. Conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els dos anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
9: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'altra setmana per preparar que a una per plantejar una neu a un... O sigui, estaràs durant dos anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persones... O sigui, en
8: família.
9: Sí, en família.
8: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
9: Si no tens res a fer... estaràs a una sortida, o sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
1: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009, per tant, tenen entre 17 i 23 anys, mentre que la categoria infantil les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019, tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Bon dia. Avui a l'entrevista audiovisual ens acompanya l'autora del cartell del programa de la Festa Major de Cubelles 2026. Amb nosaltres, doncs, l'Antònia Cruz d'Osta, qui enguany doncs fa aquest cartell, aquest programa de la Festa Major, doncs il·lustrarà una imatge creada doncs per ella mateixa. Avui l'hem convidat aquí a la ràdio i primer de tot et volem donar doncs la benvinguda a l'entrevista. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia, estic molt bé, gràcies.
0: Bé, comencem pel principi, no? Volem conèixer una mica qui és l'Antònia Cruz, doncs qui és l'artista, de quina manera et presentaries com a autora d'aquest cartell de la Festa Major?
1: Bueno, jo ara porto quasi un any visquent aquí a Cubelles, un poble molt maco, i com que m'agrada molt pintar, vaig anar a l'Ajuntament a veure si em podrien indicar algun grup que es dediqués a la pintura, i aleshores vaig contactar amb CREA. Aleshores, a CREA, que el president és el Joan Massip, maquíssim, va dir, pues sí, pots participar amb nosaltres. Aleshores, ara fa poc, em va a través del nostre grup de WhatsApp, ell va dir, bueno, escolta'm, ens han encomanat que féssim un dibuix, una pintura per les festes. Aleshores, diversos pintors vam fer una proposta i finalment pues, em van dir, ens agrada molt el que has fet, i endavant, ja ho tirem endavant. I dic, vale, pues, vaig quedar sorpresa. Però bé, vull dir, em va agradar molt, clar.
0: Per tant, vas començar doncs, amb una preselecció de la mateixa entitat, Crea Cubelles, no? Qui va fer la selecció una mica? Crea Cubelles?
1: El mateix Crea Cubelles, sí. La mateixa entitat, i ja van dir endavant. I bueno, pues, després pues, ja vam posar el text, que la meva filla pues, és dissenyadora gràfica i ella també ja va posar el text i tal. I bueno, pues, ho han tirat endavant, vull dir, bueno, ho han tirat endavant i tal, però va ser molt ràpid, vull dir, quasi que no vam pensar massa.
0: Comencem una mica amb la teva història com a artista, com a una mica la teva trajectòria, no? Quan comença?
1: Sí, jo sempre m'ha agradat pintar. Ja de petita m'ha agradat sempre molt pintar, el que passa que bueno, pues, he tingut que viure d'una altra cosa, lògicament. Jo soc traductora d'alemany, però sempre he intentat fer cursets de pintura. Aleshores, la meva trajectòria comença l'any 2003, estic a Barcelona i començo a l'Escola Tàrrega. A l'Escola Tàrrega doncs, comencem com es comença tota la pintura, amb carbonet, després ja vaig fer pastel, després óleo i finalment acrílic. L'acrílic m'encanta perquè és molt net, no fa olors. Bueno, i a partir d'aquí dic, bueno, tens que continuar avançant, no? A partir d'aquí, l'any 2005, m'apunto a Llotja de Barcelona i allà faig figura. Vaig fer figura durant 2 anys, que també em va agradar molt la figura, i a partir d'aquí doncs, dic, bueno, continuem el trajecte. I a partir d'aquí, des del 2005 al 2011, vaig anar a l'Escola d'Arts i Oficis de l'Escola Industrial de Barcelona. I allà doncs, vaig fer, en realitat, totes les tècniques, sobretot la tècnica mixta, que m'agrada molt. I la meva especialitat, per una banda, és els portrets. Faig moltes cares molt grans, molt de color. I després el que és l'abstracte. L'abstracte m'encanta i l'abstracte encara ara continuaré avançant amb totes les tècniques perquè és el que m'atrau més, en realitat. I a mi el color, pel que em diuen els profes, el color és el meu.
0: El color, eh? Molt bé. Anem doncs, una mica també a parlar d'aquesta primera idea, no? A l'hora de fer doncs, un dibuix i centrar-nos en aquest programa de la Festa Major, en aquest cartell, que en tot cas el podem ensenyar, sí. Un moment a càmera, sí. Ensenyem sí. Doncs, el dibuix, més que res perquè la gent doncs, entengui, no? El que sí. Ens explicaràs a continuació, doncs, com ha estat aquest procés. No? Comencem pel principi, és a dir, sí. La idea, com t'inspires, no? Sí.
1: Pues mira, a vegades això de la inspiració arriba molt ràpid i a vegades pensant només una miqueta la idea, no? I la primera idea que vaig tindre per mi, com que estic visquent a la zona de la platja, per mi era molt important la platja. Però després els meus companys de CREA deien que si el poble estava molt vinculat a el que era, suposo que les costes de Garraf, no? Aleshores jo vaig pensar, és que aquí s'ha de posar una mica tot. Aleshores em vaig inspirar doncs, per l'església, vaig fer moltes fotos del poble i aleshores vaig intentar integrar el poble però també el que era, pues, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, pues, a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, pues, és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, pues aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però amb una festa què falta? Pues la música, no? Aleshores pues, vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar pues, uns personatges que fan música i tal. I després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però ai, com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo. I dic, diu, mira per internet. I aleshores, sí, vam estar mirant per internet. Dic, ostres, doncs mira, sí, dic, realment. Dic, el que passa que, clar, aquest senyor porta una xapela perquè és del nord d'Espanya. Dic, li posaré un sombrero de palla. Uh-huh. I a partir d'aquí doncs, va ser el personatge del Bombo va sorgir d'aquesta manera. I ja va estar, vull dir, no hi ha més història, vull dir...
0: Molt bé, per tant, veiem el campanar, veiem aquestes cases així blanques, no sé si són més del centre, d'aquí del nucli antic, podríem dir, o...
1: No, va, mira, aquí, sí, és que no sé com es diu el carrer.
0: Sí.
1: Aquesta casa que està al costat. Quan mires el que és l'església des de davant, és que no sé com es diu aquest carrer.
0: La rectoria? El carrer de la rectoria,
1: pues
0: potser?
1: Allà hi ha unes cases blanques, unes cases blanques, i aleshores vaig dir, bueno, la integro, i a partir d'aquí, clar, tenia que integrar també cases que es vegin que són de poble, no? Uh-huh. I bueno, vaig posar el que és l'església, el campanar... I ja està, vull dir, era simplement era fer com un sketch per integrar una miqueta poble i platja, vull dir, és que tampoc donava per més, no? Vull dir,
0: sí, sí.
1: En poques paraules s'havia d'explicar, no?, el que era el poble, penso jo, no? La meva idea va ser aquesta.
0: Per tant, portes poquet, no?, vivint a Cubelles, d'elles des del mes de...
1: Jo vaig arribar aquí el mes de setembre l'any passat, fa poc que m'he quedat viuda, i aleshores vaig dir, hem de canviar una miqueta el panorama, hem de continuar, i la meva filla tenia una amiga aquí a Cubelles, li agrada molt Cubelles, i va dir, mama, anem a Cubelles. I a partir d'aquí vam dir, pues vale, pues estupendo. I realment cada vegada m'agrada més. Estic molt a prop de la platja, aleshores, vull dir, a més és un poble molt tranquil, és un poble de casetes baixes, és unes platges que a mi m'encanten perquè són planes, molt accessibles, això també. Uh-huh. M'agrada uh-huh. molt.
0: D'elles a micròfon de cap. No he viscut encara la festa major de Cubelles, però sí que has viscut altres festes majors, no?
1: Sí, he viscut altres festes majors. Sí que ja estem a la franja de Tarragona. Sí que hi ha poblets ja del que és com es diu això, Terra Alta, que allà sí que toquen bombos, hi ha sardana, hi ha jota, i això pues, ho he viscut en poblets d'aquests de la Terra Alta, que m'agraden molt, i per això et dic també, la idea era una miqueta aquesta, no? Però bueno, la sardana, jo soc molt de sardanes, no?
0: Sí. Veiem el cartell, veiem les palmeres, veiem el campanar, veiem les cases, la música, el mar, no? És potser, arribes a Cubelles i el primer que veus és l'essència del mar, o sigui, per tu és Cubelles ara mateix això, no?, el que transmet aquest cartell.
1: Per mi, clar, l'estar tan propera al mar, visquent, Pues, clar, a mi m'encanta aquest passeig que teniu tan maco, no? Vull dir, aquesta vida que hi ha en el passeig tot l'any, perquè, vull dir, sí, és cert que Cubelles a l'estiu s'omple més de gent, però, vull dir, clar, és que tot l'any, vull dir, sempre he vist gent tot l'any, aleshores és molt alegre el passeig, no? I el poble, doncs, té, clar, té el seu encant, que hi ha, clar, hi ha vida tot l'any.
0: En tot cas, és una connexió entre el poble i el mar, no? Una festa major que també es viu intensament aquí al centre de la vila, però que també acaba al mateix passeig marítim on es fa aquesta cercavila nocturna. És a dir, que podem, veient aquest cartell, podem anar desgranant una mica diferents missatges, no?
1: Sí, jo penso que sí, i que el maco que té Cubelles és això, que té aquestes dues parts i que òbviament s'ha de tindre en compte, no?
0: Parlem també dels colors, perquè la gent et diu, no? Doncs et qualifica com una artista, no?
1: Sí.
0: On el color es veu molt present a la teva obra, no?
1: Sí.
0: Quin paper tenen els colors pel que fa, doncs, a aquesta nova obra, aquest programa de la Festa Major, aquest cartell, no?
1: Bueno, jo és que ja et dic, amb els colors no he tingut mai cap problema, per dir-ho d'alguna manera. És que els colors és una cosa que han de sortir, no? Vull dir, els he treballat molt també, com és lògic, vull dir, esclar, el color és una cosa que l'has de treballar. Però és que no he tingut mai cap problema amb el color. El color surt, és una cosa que... No sé, que és potser una mica innat o potser que és... Clar, cada artista té unes característiques, no? I m'agraden, a més, els colors intensos, no? Després també he fet una pintura que he presentat ara precisament en un concurs de Premià de Mar, que l'he fet a la platja de Cubelles. I aquest vull dir, el presentaré també aquí. Molt maco, crec que ha quedat bé. Bueno, a veure què passa. Sí.
0: Parlarem també al llarg d'aquesta entrevista d'una exposició, que també tindrem aquí a Cubelles per la Festa Major, però centrar-nos encara, doncs, en aquesta obra, en aquest cartell, parla'ns també de la tècnica, no? És a dir, com l'has pintat? És a dir, com quan comences a fer l'esbós i tot el procediment que ha tingut i el temps, no? Perquè no sé si ha estat allò un cartell ràpid o no sé, o que pues, t'ha portat un temps.
1: No, això ha estat algo que ha set, és que no sé, però va ser algo que, ja et dic, parteix de fotos que he fet al poble, parteix de fotos que he fet, moltes fotos a la platja, precisament perquè he fet ara una pintura molt gran de la platja, i aleshores, vull dir, després és que ara aquest hivern hi va haver-hi un concurs aquí a Cubelles de pintura ràpida, on vaig poder participar com a jurat, i aleshores allà també vaig veure una miqueta les obres que es van presentar, vaig veure, doncs, el poble, les pintures que van portar, i és que va ser un engranatge una miqueta de tot, no? Allò de hi ha una atmosfera, no? I aleshores, per això et dic que va ser algú que entre les fotos i de platja, de poble, vull dir, va ser algo molt ràpid, en realitat.
0: Però el traç, és a dir, hi ha primer una primera idea amb llapis i després hi apliques el color, o com és aquesta tècnica? O
1: sí,
0: pintes
1: no.
0: directament?
1: No,
0: amb quin
1: no,
0: material?
1: Jo primer el que faig és un esbós i a partir d'aquí pues, ja començo pues, a pintar-ho. Començo a pintar-ho. Jo faig això, vaig fer-ho damunt d'un paper d'aquarel·la, però ho vaig pintar amb acrílic bastant líquid, val? I a mesura que necessitava més pigment, doncs, vaig posar una segona capa allà on feia falta. Però és així, vull dir, ho vaig fer així, d'aquesta manera. A mi m'agrada, com he dit abans, l'acrílic molt, perquè és molt versàtil. L'acrílic és molt versàtil. El pots pintar quasi com una aquarel·la, si vols, i si necessites, doncs, més material, fas una segona, una tercera capa, i aleshores és, ja et dic, és molt versàtil, molt fàcil de treballar, asseca molt ràpid, perquè el que té l'acrílic és avantatge o desavantatge, no? Ara l'estiu és un desavantatge perquè asseca molt ràpid, però gràcies a Déu també hi ha uns productes que són com uns diluents, que també són els que t'ajuden a retardar el secat, no? Aleshores, com que porto ja molt temps treballant a l'acrílic, en coneixo molt bé la majoria dels materials, treballes amb mèdiums, però no és el cas aquest. Aquest cas va ser algú sobre, ja dic, un paper d'aquarel·la, de gramatge, no sé si eren 380, i bueno, vull dir, va ser, ja et dic, com primer cas he treballat com una aquarel·la i sobre això ja vaig anar posant colors, si havia de variar una mica el color o pujar el més, doncs anava fent sobre la marxa. Però va ser algo que per mi em va ser molt, molt fàcil. Bé.
0: Molt bé. Què espera que senti el públic quan contempli aquest cartell de la Festa Major?
1: El primer que crec que hem de veure és que està vinculat amb el poble, però després pues, això, que amb tota aquesta banda de músics, pues, que vegin que és una festa realment, que el que volem és festa, no? I sentir-la tots, no? Jo penso que és el que ha de transmitir una Festa Major, pues, que és una festa.
0: Molt bé. Parlem ara de l'exposició, que també la podrem veure aquí a Cubelles, la podrem visitar del 3 al 31 d'agost a la sala d'exposicions al Centre Social Joan Roig i Piera. Com has previst doncs això, aquesta exposició a Cubelles? Què portaràs? Quants quadres? Quina tipologia?
1: Bueno, aleshores, en aquesta exposició encara tenim que acabar de mirar les mides de les parets, però jo tinc quadres grans. Aleshores, estava ahir precisament amb una companya de CREA, vam estar mirant l'obra a casa meva, tot el que tinc, perquè no ho tinc tot, però aquí tinc una part aquí. Però la meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull posar en una paret tot el que és el portrets, i a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part del que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mida que es va posant la segona capa que va també per parts és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment, bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, que estàs aprofitant dos colors. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
0: Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit?
1: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova, val? I bueno, vull dir, tot el que és les com es diu, les sombrilles i tal, o sigui, molt d'estiu, no? I aquesta la penso portar, sí.
0: Molt bé. I dedicades al Mediterrani, perquè veig que t'agrada el mar.
1: Bueno, Mediterrani... pues ja la platja ja amb el mar, pues ja és el Mediterrani, no? Sí, perquè estem a Vilanova.
0: Amb aquesta obra sí, però hi haurà més, és a dir,
1: pues
0: o és més abstracte, són més cares, és més...
1: No, ja et dic, els abstractes seran portrets, que són les cares, hi haurà abstracte. Hi haurà, ja dic, diverses tècniques amb abstractes, en tinc uns abstractes que estan pintats amb la tècnica de com es diu ara, bueno, com sorra fineta, el, com es diu, pols de mar, de mabre.
0: De mabre,
1: pols de mabre. Pols de mabre amb pigment i amb mèdiums. Aleshores, també hi ha una altra tècnica i tal, però bueno, que es tracta d'això, no? És clar, és que jo he fet molts processos, clar. Aleshores...
0: Molt bé. Hi haurà una mica de tot, no?, perquè coneguin sí. la teva obra plena.
1: Sí, sí. sí.
0: I que la gent que la vagi a visitar, no?, quines inspiracions, no sé, creus tu que obtindran a través de la teva pintura? Perquè entenc que has fet altres exposicions i potser sí. hi ha hagut aquest sí. trasllat, no?, de dir, doncs mira, m'ha agradat perquè tal, no?, m'ha inspirat, no sé si una vegada fas una obra, no?, i l'exposes, hi ha aquest retorn?
1: Bueno, jo quan exposo una obra, a veure, sempre t'agrada... El més important és veure quina connexió pot tindre amb el públic, no? Per saber sí. a veure què és el que també el públic els hi connecta més. Aleshores, al final el que decideix és el públic, no ets tu, no? Uh-huh. I jo sóc multidisciplinar, perquè a mi m'agrada molt el dibuix i m'agrada molt la pintura. Aleshores, diguéssim que no em poso una etiqueta de dir jo només pintaré... portrets o jo només pintaré... No, no m'agrada posar-me encara cap etiqueta perquè pues no, perquè penso que un pintor també va evolucionant amb tot el seu procés i potser sí que arriba un moment que ja té una disciplina, diguéssim, no?
0: Uh-huh. Però fonts d'inspiració? És a dir, bases en alguna font en quin moment pintes, no?
1: Jo penso el mateix que va dir el senyor Picasso, la inspiració que te pille trabajando. I això és cert. Aleshores, si tu vas treballant, a mesura que tu vas fent... A veure, tens sempre una idea, més o menys, no? Però a mesura que tu vas treballant l'obra, vas trobant els colors. I hi ha moments que dius, no, jo aquí necessito tapar aquest color tan fort i he de posar un neutre o tal. Aleshores, és que tu et vas ficant dintre de l'obra. I així és com surt al final, perquè l'aspiració sola no serveix de molt.
0: Però fa recorregut per altres exposicions, no sé si tens algú que t'inspiri també altres autors, no sé si això també és una font d'inspiració de dir, doncs home, miro també altres exposicions home, de pintura, he viatjat, no sé...
1: Allò... Home, sí, jo sempre m'agrada molt anar a les exposicions. Ara l'última que vaig anar, que mira, que no hi havia anat mai, i m'encantava ser la de Joan Miró. Aleshores, clar, aquest senyor ara allà, doncs, tota la seva vida, vull dir, vaig veure que bueno, tenia té un recorregut increïble, com tots els nostres pintors d'aquí, del nostre país, que tenim molt bons pintors. I bueno, hi havia també doncs, internacional, no? Molts amics internacionals, com era el Pollock, com era la Joan Michel, bueno, hi havia diversos i això pues, a mi m'encanta. A mi una de les pintores que m'agraden molt també és la Joan Michel, perquè també es deixa anar molt, té un traç que se'l deixa anar molt, és molt... Bueno, hi ha diversos, eh? Jo tinc molts pintors que m'agraden i aleshores, clar, tot això et dona, pues sí, et dona una inspiració. I m'agrada molt també, vull dir, en tècniques mixtes, m'agraden molt com treballen els americans en aquests moments. Potser també perquè, clar, als Estats Units tenen uns productes boníssims de pintura, són molt innovadors i aleshores, clar, això t'inspira molt. I miro molt les tècniques que utilitzen. Ara mateix, ja et dic que sobretot en abstracte m'agraden molt les americanes com ho treballen, sí.
0: Aquesta exposició que portaràs a Cubelles, no sé si l'has portat a altres llocs, si la fas exclusivament per Cubelles.
1: Aviam, aquesta exposició, una part la vaig exposar l'any passat a Premià de Mar, en el Centre Cívic de Premià de Mar, i no tot, vull dir alguna cosa. I ara, doncs, com que aquí també és una novetat, vull dir, també vull que em coneixin per als portrets i per l'abstracte, no? I a partir d'aquí, pues, clar, com que aniré pintant més i creant més, pues, es anirà renovant tot. Sí.
0: Sota la marca de Crea Cubelles, no? Ja que formes part. És la primera exposició, sota el paraigua una mica també
1: Sí.
0: del suport de Crea Cubelles, no? Que t'ha fet aquest acompanyament
1: Sí.
0: A l'hora de la tria, no?
1: Sí,
0: De dir,
1: exacte.
0: doncs mira,
1: Sí.
0: Proposem com a autora, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Vam estar també ara fa uns mesos, em sembla que es diu El Fortí.
0: El Fortí, sí.
1: Sí, en El Fortí. En El Fortí ja vam fer també una exposició a l'aire lliure, combinat també amb músics que van vindre i tal. Allà va ser, diguéssim, el primer que
0: la
1: vaig
0: teva
1: fer
0: estrena,
1: amb ells.
0: Cubelles.
1: El primer que vam fer amb ells. Allà vaig presentar també dos quadres abstractes. Però sí, en quant a exposició, serà la primera.
0: Aquí, Cubelles.
1: Aquí, Cubelles,
0: Molt
1: sí.
0: Bé. Bé, per acabar una mica aquesta entrevista, no? No sé si tens algun projecte també futur que vulguis compartir avui aquí.
1: Bueno, pues no, jo ara ja torno a estar en contacte amb els meus profes que tenen un taller i que ara fan una altra vegada acompanyament ja amb els pintors que ells ja han tingut fa anys amb ells, perquè clar, sempre és bo tindre una mirada d'un gran professional on et pugui acompanyar i dir no, vés més per aquí o vés més per allà o aquesta obra li pots posar potser això, i aleshores vull dir, això és un acompanyament increïble que jo vull tindre amb ells, sí.
0: Propostes noves, com ara aquest cartell, que no sé si és el primer cartell que t'encarreguen, si ja n'havies fet d'altres, que suposo que ha estat tot un repte també.
1: No, realment això ha vingut així inesperadament i ja està, no, però és el primer cartell que vull dir que per mi ha estat, pues, estic molt, molt agraïda i tant al grup CREA com a tots vosaltres, no?
0: I deies, la teva filla, no?, que t'ha ajudat a la part gràfica a l'hora, diguem,
1: sí,
0: de fer la composició de programa de la Festa Major, no? La part...
1: Sí, sí, no, ella és dissenyadora gràfica i aleshores, vull dir, tota la part de text, ja, això ja es va encarregar ella i, vull dir, ha agradat molt i bueno, clar, tot ajuda, no? Vull dir que així també us hem tret una mica de feina, no?
0: Sí, heu fet un tàndem, no?
1: Sí,
0: mare-filla.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs no sé si vols aconsellar als futurs artistes joves que potser es puguin interessar en el món de la pintura a seguir, doncs, aquest pas, no sé, alguna recomanació de cara, no sé, als futurs allò joves que vulguin dedicar-s'hi, no, també?
1: Bueno, pues jo penso que quan un té una afició, penso que té que lluitar per aquella afició i tirar endavant i buscar-se sempre, pues, una sortida per continuar, vull dir, com he fet jo, vull dir, jo sempre trobo, inclús a casa, vull dir, si tinc menys espai, pues, tinc menys espai, però el meu paper, els meus colors no falten mai. O me'n vaig de viatge, vull dir, pues, també m'agafo les meves aquarel·les, una llibreta ja per pintar aquarel·la i sempre quan vaig de viatge faig el mateix. Aleshores, pues sí, que jo penso que les aficions no s'han de deixar i molt d'ànim per qui tingui aquesta afició i que continuï.
0: Doncs Antònia Cruz, adreça de la càmera, i també un desig, no?, de cara a aquesta Festa Major de Cubelles. Com l'hem de viure?
1: Home, mira, amb alegria, que això és el més important, que fem molta festa i bueno, que anem a tots els actes que estan proposats. Vull dir que això és l'important, no? Participar.
0: Doncs res més, moltes gràcies per aquesta entrevista i bé, deixem aquí aquesta entrevista amb l'Antònia Cruz, que és l'autora del programa de la Festa Major de Cubelles 2026. Fins una altra.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia.
4: Ràdio Cubelles.
5: Si vols notar la diferència...
4: Ràdio Cubelles.
5: Si vols notar la diferència...
4: Si vols notar la diferència...
6: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Ja tornem a ser aquí una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, ens acompanya el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Hola, Ignasi, bon dia. Bon dia també a tots els oients. Avui donarem inici a un nou fil dels que ja n'hem fet uns quants, que, com sabeu, ens serveixen de bona excusa per escoltar alguns temes diferents o d'intèrprets potser no tan coneguts, diguem.
0: Sí.
1: Que això no vol dir que no siguin bons, i sobretot també ho fem per explicar-vos històries al seu voltant.
0: Exactament, aquesta és l'excusa. Doncs bé, aquesta temporada, els temes que ens han servit, això, d'excusa per explicar-vos aquestes històries, han sigut la vida i obra d'Elvis, les cançons en nom de ciutat, les rivalitats i, posteriorment, les amistats i col·laboracions en el món de la música.
1: Doncs bé, tot i que potser alguns ja esteu encarant l'operació Bikini, el tema que hem escollit per aquesta sèrie són els menjars.

0: Consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén.
1: Tenemos pollo asau, asau, asau, con ensalada.
2: Aquests són el Golden Apple Quartet, que ens interpreten el menú. Aquest tema és precisament un dels més coneguts d'aquest grup musical humorístic que es va formar al País Basc l'any 1986.
3: Sí, el menú és un bon exemple de l'estil d'aquests actors còmics i bons cantants, i gairebé sempre interpreten els seus temes a capella, tal com els estem sentint ara.
2: Ja, de fet, en el nom del grup donen una bona pista de les seves intencions, ja que parodien els americans Golden Gate Quartet, però si traduíssim el seu nom, de fet, vindria a ser el quartet de la poma Golden, que, mira, potser ja només per això podríem incloure'ls en aquesta sèrie dedicada als menjars. Però, això sí, en el capítol dedicat als postres.
3: Ah, vols dir que tindrem un capítol dedicat als postres?
2: Sí, i tant.
3: Ah, sí?
2: Però, home, abans haurem de parlar de menjars, no et sembla?
3: Va, som-hi.
2: Vinga.

0: Començarem amb el primer àpat del dia, l'esmorzar. I ens n'anirem fins a Amèrica, que és on ens l'ofereix Supertramp.
1: Sí, aquest Breakfast in America és la cançó que dona nom al sisè àlbum d'estudi que va publicar la banda anglesa Supertramp i també conté altres temes molt coneguts com The Logical Song o Take the Long Way Home, tots ells escrits per en Roger Hodgson i Goodbye Stranger, l'autor del qual va ser Enric Davis.
0: Mm-hmm. Amb aquest LP i alguns dels seus talls, Supertramp feia una certa crítica amb caire humorístic de la societat americana, dels seus costums. Ja la portada era, si la recordeu, aquella icònica imatge d'una cambrera amb la carta a la mà i la safata en l'aire sostenint un suc de taronja.
1: Efectivament, això recordava clarament la postura de l'Estàtua de la Llibertat.
0: Sí, senyor.
1: Sí, i ho confirma el fet que de fons hi hagués una sèrie d'objectes situats de tal manera que suggerien una imatge aèria de la skyline de Manhattan. Just telling you before you go, only telling you

0: Mark Knopfler és l'autor de My Bacon Roll, que és un típic esmorzar anglès que engoleixen els treballadors de la construcció abans d'entrar a treballar, i la base del qual és, naturalment, el bacon.
1: En una ocasió li van preguntar al Mark Knopfler d'on li havia vingut la inspiració per escriure aquesta cançó. I ell va respondre que un dia, assegut a la barra d'un bar, va sentir com un client li preguntava a la cambrera si tenia el seu sàndwich de bacon d'una manera entre ansiosa i avergonyida, cosa que en Mark Knopfler li va semblar gairebé poètic.
0: Sí, efectivament. I a la mateixa entrevista, el Mark Knopfler afegia que trobar poesia en això, en lloc de fer-ho en un camp de flors, per exemple, era potser senyal que ell mateix no estava bé del tot.
1: Ai, ai, ai.
0: Això és el que ell va dir. Doncs bé, ara que hem esmorzat, anem per àpats més consistents.

0: No heu sentit mai a parlar d'en Jimmy Buffett? Doncs és aquest que estem escoltant i el que podríem haver escollit per fer-lo apareix en aquesta secció, selecció dedicada al menjar, tant pel seu cognom, Buffett, Buffett.
1: Clar, com Buffett lliure, t'entenc, ja t'entenc. Ah, carai.
0: Es pronuncia Buffett, i s'escriu
1: sí,
0: Buffett.
1: Sí, és que sabeu anglès, no?
0: Sí, no, ho pots comptar. Com pel títol de la cançó que també està interpretant, que és Cheeseburger in Paradise.
1: També l'esmentem perquè en Jimmy Buffett és un dels músics més rics del món, amb possessions per un valor superior als 500 milions de dòlars.
0: No està malament.
1: I ara explicarem d'on surten. Doncs bé, no ha fet els diners cantant, perquè si no, segurament en seria més conegut i no el coneixem gaire. Com ha fet aquests calés?
0: Ja no, és veritat. Els calés els ha fet en bona mesura gràcies a que és el propietari de diverses cadenes de restaurants, entre les quals una que es diu, tal com dèiem abans, Cheeseburger in Paradise.
1: Ah, el títol de la cançó.
0: Sí, sí. Una hamburguesa amb formatge al paradís.
1: Fixa't.
0: Tot aprofitant el títol d'aquesta cançó que hem estat escoltant.
1: Molt bé. Saps què? Seguirem encara amb una mica més de menjar porqueria. Sí. I en aquest cas és un hot dog, que és la cançó que estem escoltant dels també britànics Led Zeppelin, els autors de la qual van ser, com en la majoria dels temes del grup, el guitarrista, en Jimmy Page, ell se'n va encarregar de la música, i el cantant, en Robert Plant, que se'n va encarregar de la lletra.
0: Doncs sembla ser que la cançó és un homenatge a l'estat de Texas i a les seves noies.
1: Oh, carai.
0: El títol, Hot Dog, no torna a aparèixer a la lletra i no tenim cap referència de quina va ser la inspiració que van tenir.
1: La cançó té un sorprenent so rockabilly, tot tenint en compte que Led Zeppelin era més aviat conegut com un grup de rock dur o fins i tot de heavy metal.

0: L'únic que us podem explicar és d'on ve el nom de hot dog. Per aquests entrepans de salsitxa de Frankfurt, tan típics del menjar porqueria, i que sempre donen lloc a aquell acudit tan fàcil i vell, aquell que diu, per què sempre em donen el mateix tros del gos?
1: Sempre estem igual. Bé, doncs sembla ser que el nom hot dog ve de principis del segle XX. Als Estats Units, en un estadi de béisbol, un venedor de gelats es va trobar que amb l'arribada dels freds el negoci li baixava molt i va fer allò que a dia d'avui està tan de moda. Es va reinventar.
0: I per reinventar-se, el que va fer va ser, en lloc d'oferir gelats, va passar a oferir entrepans calents de salsitxa, els quals ell anomenava Red Hot Dachshund Sausage.
1: Uf!
0: Sí, això fent referència als que nosaltres anomenem gossos salsitxa, usant el seu nom original en alemany, el Dachshund.
1: Ah, aquest Dachshund. Ah, vaja, vaja, vaja. Doncs bé, resulta que un periodista, al retransmetre el comentari d'aquest canvi de tendència comercial, es va trobar en que no sabia exactament com es lletrejava la paraula alemanya i en lloc d'escriure gos salsitxa, aquest Dachshund, va escriure simplement gos. Amb la qual cosa, la notícia va quedar com Red Hot Dog Sausages. Nom que va quallar entre el públic, que al cap de poc ja deia simplement Hot Dogs.

0: I ara arribarem al màxim exponent del menjar d'alta graduació. D'alta graduació colesterolica, per això, eh?
1: Uh-huh.
0: Sí, que coincideix amb la música també d'alta graduació patxanguera.
2: Efectivament, perquè aquí tenim a Georgi Dan en un dels seus múltiples èxits estiuencs que ens va posar sobre la taula una barbecue.

0: Pocs músics com Georgie Dan han arribat a un grau d'especialització tan precís i tan productiu com ell, que al llarg de més de 20 anys va ser el rei de la cançó de l'estiu. De la seva mà van sortir èxits com aquesta barbacoa que estem escoltant i també el Casachoc, el Bimbo, el Café Tal, el Chiringuito, el Negro No Puede i no sé, molts més.
1: I molts encara, més. Sí.

0: Si fa un moment amb en George i Dan hem participat en una barbacoa com les que s'acostumen a fer al jardí, ara és Paul McCartney qui ens convida a entrar a menjar a casa.
1: Aquesta és una de les primeres cançons que McCartney va gravar amb la seva dona, Linda. Poc després del trencament amb els Beatles va ser això.
0: Sí, podem escoltar la Linda fent les segones veus, mentre que el mateix Paul McCartney és qui toca la guitarra per una banda i el baix, i el que va fer va ser gravar-ho per separat en pistes independents.
1: Així doncs que el següent consell de Paul i Linda McCartney, entrem a casa seva, seguint el seu consell, i anem per plats encara més convencionals.
0: Som-hi.

0: no sabem què deu tenir el bacallà, que a part de donar nom a una ruta musical, aquella ruta del bacalao, és present a més d'un títol de cançó contemporània, com aquest El Bacalao, de Julio Iglesias.
1: Doncs aquest és un tema que va incloure en l'àlbum publicat l'any 2003 i que es titulava Divorcio. Tot i que no sembla que es refereixi a cap vivència personal, ja que des de mitjan dels 90, la seva parella, que és Miranda Rinsburger, amb qui segueix casat i ha tingut 5 fills.
0: Ja, ja. La lletra de El Bacalao es pot entendre des del punt de vista gastronòmic, però potser algú hi podria veure altres interpretacions quan diu: pero lo que a mí me gusta es tu sazón especial, pues como tu bacalao yo no he probado otro igual.
1: Ah, mira.

0: Lolita també ens porta bacallà a la taula amb aquest sarandonga, amb el que ens parla d'arròs con bacalao.
1: La gran dels tres fills de Lola Flores és la que va heretar el nom de la mare. I tot i que el pare era Antonio González, o aquesta illa, artísticament ha usat sempre el cognom Flores, com també ho va fer en el seu moment el seu germà Antonio.
0: I parlant de noms, hi ha una certa controvèrsia al respecte del significat del títol d'aquesta cançó, La Sarandonga.
1: Sí.
0: I la mateixa Lolita declarava que no en sabia amb exactitud l'origen. La cançó va ser composta a finals dels 50 pels cubans Lorenzo y Herrezuelo i Compay Segundo. I va ser el Pescaíla qui la va portar des d'un viatge que va fer a Cuba.
1: Mm-hmm. Sí, però a la lletra, que originalment parlava de bacalao con ñame, que és una menja típica cubana, el Pescaíla va substituir el ñame per arròs, que és més d'aquí. I sembla que el cuchibiri cuchibiri, que forma part de la tornada, era la deformació de la paraula chiricunchiri, que a Cuba és el nom que rep el plat ñame con bacalao.
0: Mm. Doncs dit tot això, Sarandonga, que és el nom de la cançó, seguim sense saber què vol dir.
1: Això és veritat.
0: I parlant de no entendre la lletra d'una cançó, què me'n dieu d'aquesta?
1: A veure...

0: No ens ha d'estranyar que no entenguem la lletra d'aquesta cançó dels hondurencs Banda Blanca quan canten Sopa de Caracol, perquè la majoria de la lletra està escrita en llengua garifuna, que és el que parlen els indis originaris d'aquella zona de Centroamèrica.
1: Gràcies al seu ritme fàcilment ballable, aquest tema d'inicis dels 90 va triomfar no només a les pistes de ball, sinó que també ho va fer i entrar amb molta força a les llistes d'èxits.
0: Sí, senyor.
1: Això sí, aquest i cap més se'l reconeix a la Banda Blanca. Sí, gràcies a això, què et sembla? Què direm, eh? Doncs que formen part de les llistes dels One Hit Wonder. Mm.

0: Com dèiem a l'introduir aquesta sèrie sobre les cançons relacionades amb el menjar, en moltes ocasions aquests fils argumentals el que ens permeten és aprofitar l'ocasió per presentar-vos grups que, sense haver tingut un èxit excepcional, no per això no mereixen la nostra atenció.
1: I aquest és el cas de Esclarecidos, un grup madrileny actiu entre els anys 80 i els 90 i que tenien cançons intimistes, com aquesta que escoltem ara, La Cena, i que ens va bé per acabar un programa que hem començat esmorzant.
0: Sí, senyor, és veritat. La veu de Esclarecidos era la Cristina Lliso i un dels membres de la banda, el lletrista i bateria Alfonso Pérez, era el seu marit, amb qui posteriorment a la desintegració de la banda van formar un grup de música avantguardista anomenat Lliso, agafant el cognom de la cantant. I ja havent sopat, potser haurem d'anar plegant, però per si de cas algú ha arribat

0: va sortir al mercat l'any 2012.
1: Doncs amb ells us deixarem fins la setmana que ve, en què tindrem l'ocasió d'escoltar més cançons dedicades al menjar i especialment a totes aquelles coses que fem servir per donar sabor als nostres plats.
0: Molt bé, però això serà, recordeu, la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
4: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles tot un món. Bon dia. Avui a l'entrevista audiovisual ens acompanya l'autora del cartell del programa de la Festa Major de Cubelles 2026. Amb nosaltres, doncs, l'Antònia Cruz d'Osta, qui enguany doncs fa aquest cartell, aquest programa de la Festa Major, doncs il·lustrarà una imatge creada doncs per ella mateixa. Avui l'hem convidat aquí a la ràdio i primer de tot et volem donar doncs la benvinguda a l'entrevista. Què tal, com estàs?
5: Molt bé, bon dia, estic molt bé, gràcies.
4: Bé, comencem pel principi, no? Volem conèixer una mica qui és l'Antònia Cruz, doncs qui és l'artista, de quina manera et presentaries com a autora d'aquest cartell de la Festa Major?
5: Bueno, jo ara porto quasi un any visquent aquí a Cubelles, un poble molt maco. I com que m'agrada molt pintar, vaig anar a l'Ajuntament a veure si em podrien indicar algun grup que es dediqués a la pintura. I aleshores vaig contactar amb CREA. Aleshores a CREA, que el president és el Joan Massip, maquíssim, va dir, pues sí, pots participar amb nosaltres. Aleshores, ara fa poc, a través del nostre

0: el grup de WhatsApp, ell va dir, bueno, escolta, ens han encomanat que féssim un dibuix, una pintura per les festes. Aleshores, diversos pintors vam fer una proposta i finalment pues, em van dir, ens agrada molt el que has fet i endavant, ja ho tirem endavant. I dic, vale, pues, vaig quedar sorpresa, però bé, vull dir, em va agradar molt, clar.
1: Per tant, vas començar doncs, amb una preselecció de la mateixa entitat, Crea Cubelles, no? Qui va
0: Perdó?
1: fer la selecció una mica? Crea Cubelles,
0: El mateix
1: abans...
0: Crea Cubelles, sí, la mateixa entitat i ja van dir endavant i bueno, pues, després pues, ja vam posar el text, que la meva filla pues, és dissenyadora gràfica i ella també ja va posar el text i tal, i bueno, pues, ho hem tirat endavant, vull dir, bueno, ho han tirat endavant i tal, però va ser molt ràpid, vull dir, quasi que no vam pensar massa.
1: Comencem una mica
0: Sí.
1: amb la teva història com a artista, com a una mica la teva trajectòria, no? Quan comença?
0: Sí, jo sempre m'ha agradat pintar. Ja de petita m'ha agradat sempre molt pintar, el que passa que bueno, pues, he tingut que viure d'una altra cosa, lògicament. Jo sóc traductora d'alemany, però sempre he intentat fer cursets de pintura. Aleshores, la meva trajectòria comença l'any 2003. Estic a Barcelona i començo a l'Escola Tàrrega. A l'Escola Tàrrega doncs, comencem com es comença tota la pintura, amb carbonet, després ja vaig fer pastel, després óleo i finalment acrílic. L'acrílic m'encanta perquè és molt net, no fa olors. Bueno, i a partir d'aquí dic, bueno, tens que continuar avançant, no? A partir d'aquí, l'any 2005, m'apunto a Llotja de Barcelona i allà faig figura. Vaig fer figura durant 2 anys, que també em va agradar molt la figura, i a partir d'aquí doncs, dic, bueno, continuem el trajecte. I a partir d'aquí, des del 2005 al 2011, vaig anar a l'Escola d'Arts i Oficis de l'Escola Industrial de Barcelona. I allà doncs, vaig fer en realitat totes les tècniques, sobretot la tècnica mixta, que m'agrada molt. I la meva especialitat, per una banda, és els portrets. Faig moltes cares molt grans, amb molt de color. I després el que és l'abstracte. L'abstracte m'encanta i a l'abstracte encara ara continuaré avançant amb totes les tècniques perquè és el que m'atrau més en realitat. I a mi el color, pel que em diuen els profes, el color és el meu.
1: El color, eh? Molt bé. Anem, doncs, una mica també a parlar d'aquesta primera idea, no? A l'hora de fer, doncs, un dibuix i centrar-nos en aquest programa de la Festa Major, en aquest cartell, que en tot cas el podem ensenyar, un moment a càmera, eh? Ensenyem, doncs, el dibuix, més que res, perquè la gent, doncs, entengui, no? El que ens explicaràs a continuació, doncs, com ha estat aquest procés, no? Comencem pel principi, és a dir,
0: La
1: com
0: idea, com surt,
1: t'inspires,
0: no?
1: no? Sí.
0: Pues mira, a vegades això de la inspiració arriba molt ràpid i a vegades pensant només una miqueta la idea, no? I la primera idea que vaig tindre per mi, com que estic visquent a la zona de la platja, per mi era molt important la platja. Però després els meus companys de Crea deien que si el poble estava molt vinculat amb el que era, suposo que les costes de Garraf, no? Aleshores jo vaig pensar, és que aquí s'ha de posar una mica tot. Aleshores em vaig inspirar doncs, per l'església, vaig fer moltes fotos del poble i aleshores vaig intentar integrar el poble però també el que era, pues, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, pues, a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, pues, és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? I aleshores dic, bueno, pues aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però amb una festa què falta? Pues la música, no? Aleshores pues, vaig dir, no, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar pues, uns personatges que fan música i tal, I després vaig pensar, m'agradaria posar algú en bombo. I dic, però com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo. I dic, diu, mira per internet. I aleshores, sí, sí, vam estar mirant per internet. Dic, ostres, doncs pues mira, sí, dic, realment... Dic, el que passa que, clar, aquest senyor porta una xapela perquè és del nord d'Espanya. Dic, li posaré un sombrero de palla. I a partir d'aquí doncs, va ser el personatge del Bombo va sorgir d'aquesta manera. I ja va estar, vull dir, no hi ha més història, vull dir...
1: Molt bé, per tant, veiem el campanar, veiem aquestes cases així blanques, no sé si són més del centre, d'aquí del nucli antic, podríem dir, o...
0: No, va, mira, aviam. Aquí, sí, és que no sé com es diu el carrer.
1: Sí.
0: Aquesta casa que està al costat. Quan mires el que és l'església des de davant, és que no sé com es diu aquest carrer.
1: La rectoria? El carrer de la rectoria,
0: pues
1: potser?
0: Allà hi ha unes cases blanques, unes cases blanques, i aleshores vaig dir, bueno, la integro, vull dir, la integro, i a partir d'aquí, clar, tenia que integrar també cases que es vegin que són de poble, no? I bueno, vaig posar el que és l'església, el campanar... I ja està, vull dir, era simplement era fer com un sketch per integrar una miqueta poble i platja, vull dir, és que tampoc donava per més, no? Vull dir,
1: sí, sí.
0: En poques paraules s'havia d'explicar, no?, el que era el poble, penso jo, no? La meva idea va ser aquesta.
1: Per tant, portes poquet, no?, vivint a Cubelles, d'elles des del mes de...
0: Jo vaig arribar aquí el mes de setembre l'any passat, fa poc que m'he quedat viuda, i aleshores vaig dir, hem de canviar una miqueta el panorama, hem de continuar, i la meva filla tenia una amiga aquí a Cubelles, li agrada molt Cubelles, i va dir, mama, anem a Cubelles. I a partir d'aquí vam dir, pues vale, pues estupendo. I realment cada vegada m'agrada més. Estic molt a prop de la platja, aleshores, vull dir, és... A més, és un poble molt tranquil, és un poble de casetes baixes, és unes platges que a mi m'encanten perquè són planes, molt accessibles, això també. M'agrada molt.
1: D'elles a micròfon de cat. No he viscut encara la festa major de Cubelles, però sí que has viscut altres festes majors, no?
0: Sí, he viscut altres festes majors. Sí que ja estem a la franja de Tarragona. Sí que hi ha poblets ja del que és com es diu això? Terra Alta, que allà sí que toquen bombos, hi ha sardana, hi ha jota, i això pues, ho he viscut en poblets d'aquests de la Terra Alta, que m'agraden molt, i per això et dic també, la idea era una miqueta aquesta, no? Però bueno, la sardana, jo soc molt de sardanes, no?
1: Sí, sí. Veiem el cartell, veiem les palmeres, veiem el campanar, veiem les cases, la música, el mar, no? És potser... Arribes a Cubelles i el primer que veus és l'essència del mar. O sigui, per tu és Cubelles ara mateix això, no?, el que transmet aquest cartell.
0: Per mi, clar, l'estar tan propera al mar, visquent... Pues, clar, a mi m'encanta aquest passeig que teniu tan maco, no? Vull dir, aquesta vida que hi ha en el passeig tot l'any, perquè vull dir, si és cert que Cubelles a l'estiu s'omple més de gent, però vull dir, clar, és que tot l'any, vull dir, sempre he vist gent tot l'any, aleshores és molt alegre el passeig, no? I el poble, pues, té, clar, té el seu encant, que ja, clar, hi ha vida tot l'any.
1: En tot cas, és una connexió entre el poble i el mar, no? Una festa major que també es viu intensament aquí al centre de la vila, però que també acaba el mateix passeig marítim on es fa aquesta cercavila nocturna. És a dir, que podem, veient aquest cartell, podem anar desgranant una mica diferents missatges, no?
0: Sí, jo penso que sí, i que lo maco que té Cubelles és això, que té aquestes dues parts i que òbviament s'ha de tindre en compte, no?
1: Parlem també dels colors, perquè la gent et diu, no? Doncs et qualifica com una artista, no?
0: Sí.
1: On el color es veu molt present a la teva obra, no?
0: Sí.
1: Quin paper tenen els colors pel que fa doncs, a aquesta nova obra, aquest programa de la Festa Major, aquest cartell, no?
0: Bueno, jo és que ja et dic, amb els colors no he tingut mai cap problema, per dir-ho d'alguna manera, és que els colors és una cosa que han de sortir, no? Vull dir, els he treballat molt també, com és lògic, vull dir, és clar, el color és una cosa que l'has de treballar. Però és que no tinc mai cap problema amb el color surt, és una cosa que no ho sé, que és potser una mica innat o potser que és clar, cada artista té unes característiques, no? I m'agraden a més els colors intensos, no? Després també he fet una pintura que he presentat ara precisament en un concurs de Premià de Mar, que l'he fet a la platja de Cubelles. I aquest vull dir, el presentaré també aquí. Molt maco, crec que ha quedat bé. Bueno, a veure què passa. Sí.
1: Parlarem també al llarg d'aquesta entrevista d'una exposició, que també tindrem aquí a Cubelles per la Festa Major, però centrant-nos encara doncs, en aquesta obra, en aquest cartell, parla'ns també de la tècnica, no? És a dir, com l'has pintat? És a dir, com quan comences a fer l'esbós i tot el procediment que ha tingut i el temps, no? Perquè no sé si ha estat allò un cartell ràpid o no sé, o que pues, t'ha portat un temps.
0: No, això ha estat algo que ha set, és que no sé, però va ser algo que, ja et dic, parteix de fotos que he fet al poble, parteix de fotos que he fet moltes fotos a la platja, precisament perquè he fet ara una pintura molt gran de la platja, i aleshores, vull dir, després és que ara aquest hivern hi va haver-hi un concurs aquí a Cubelles de pintura ràpida, on vaig poder participar com a jurat, i aleshores allà també vaig veure una miqueta les obres que es van presentar, vaig veure doncs, el poble, les pintures que van portar, i és que va ser un engranatge una miqueta de tot, no? Allò de hi ha una atmosfera, no? I aleshores, per això et dic que va ser algú que entre les fotos i de platja, de poble, vull dir, va ser algo molt ràpid en realitat.
1: Però el traç, és a dir, hi ha primer una primera idea amb llapis i després hi apliques el color, o com és aquesta tècnica? O sí, pintes no. directament, no, amb quin no, material?
0: Jo primer el que faig és un esbós i a partir d'aquí pues, ja començo pues, a pintar-ho. Començo a pintar-ho. Jo faig això, vaig fer-ho damunt d'un paper d'aquarel·la, però ho vaig pintar amb acrílic bastant líquid. Val? I a mesura que necessitava més pigment, doncs, vaig posar una segona capa allà on feia falta. Però és així, vull dir, ho vaig fer així, d'aquesta manera. A mi m'agrada, com he dit abans, l'acrílic molt, perquè és molt versàtil. L'acrílic és molt versàtil. El pots pintar quasi com una aquarel·la, si vols, i si necessites doncs, més material, fas una segona, una tercera capa, i aleshores és, ja et dic, és molt versàtil, molt fàcil de treballar, seca molt ràpid, perquè el que té l'acrílic és avantatge o desavantatge, no? Ara l'estiu és un desavantatge perquè seca molt ràpid, però gràcies a Déu també hi ha uns productes que són com uns diluents, que també són els que t'ajuden a retardar el secat, no? Aleshores, com que porto ja molt temps treballant a l'acrílic, en coneixo molt bé la majoria dels materials, treballes amb mèdiums, però no és el cas aquest. Aquest cas va ser algú sobre, ja dic, un paper d'aquarel·la, de gramatge, no sé si eren 380, i bueno, vull dir, va ser, ja et dic, com primer cas he treballat com una aquarel·la i sobre això ja vaig anar posant colors, si havia de variar una mica el color o pujar el més, doncs anava fent sobre la marxa. Però va ser algo que per mi em va ser molt, molt fàcil. Uh-huh. Bé.
1: Molt bé. Què espera que senti el públic quan contempli aquest cartell de la Festa Major?
0: El primer que crec que han de veure és que està vinculat amb el poble, però després pues, això, que amb tota aquesta banda de músics, pues, que vegin que és una festa, realment, que el que volem és festa, no? I sentir-la tots, no? Jo penso que és el que ha de transmitir una Festa Major, pues, que és una festa.
1: Molt bé. Parlem ara de l'exposició, que també la podrem veure aquí a Cubelles, la podrem visitar del 3 al 31 d'agost a la sala d'exposicions al Centre Social Joan Roig i Piera. Com has previst doncs això, aquesta exposició a Cubelles? Què portaràs? Quants quadres? Quina tipologia?
0: Bueno, aleshores, en aquesta exposició encara tenim que acabar de mirar les mides de les parets, però jo tinc quadros grans. Aleshores, estava ahir precisament amb una companya de CREA, vam estar mirant l'obra a casa meva, tot el que tinc, perquè no ho tinc tot, però aquí tinc una part aquí. Però la meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull posar en una paret tot el que és el portrets, i a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de el que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mida que es va posant la segona capa que va també per parts és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, lo maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
1: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
0: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova, val? I bueno, vull dir, tot el que és les com es diu, les sombrilles i tal, o sigui, molt d'estiu, no? I aquesta la penso portar, sí.
1: Molt bé. I dedicades al Mediterrani, perquè veig que t'agrada el mar.
0: Bueno, Mediterrani... Pues ja, la platja ja amb el mar, pues ja és el Mediterrani, no? Sí, perquè estem a Vilanova.
1: Amb aquesta obra sí, però hi haurà més, és a dir,
0: pues,
1: o és més abstracte, són més cares, és més...
0: No, ja et dic, els abstractes seran portrets, que són les cares, hi haurà abstracte, hi haurà, ja dic, diverses tècniques amb abstractes, en tinc uns abstractes que estan pintats amb la tècnica de... com es diu ara? Bueno, com sorra fineta, com es diu? Pols de mar, de mabre.
1: De mabre, pols de
0: mabre. Pols de mabre amb pigment i amb mèdiums. Aleshores, també hi ha una altra tècnica i tal, però bueno, que es tracta d'això, no? És clar, és que jo he fet molts processos, clar. Aleshores...
1: Molt bé. Hi haurà una mica de tot, no?, perquè coneguin la teva obra plena.
0: Sí.
1: I que la gent que la vagi a visitar, no?, quines inspiracions, no sé, creus tu que obtindran a través de la teva pintura? Perquè entenc que has fet altres exposicions i potser hi ha hagut aquest trasllat, no?, de dir, doncs mira, m'ha agradat perquè tal, no?, m'ha inspirat, no sé si una vegada fas una obra, no?, i l'exposes, hi ha aquest retorn?
0: Bueno, jo quan exposo una obra, a veure, sempre t'agrada... El més important és veure quina connexió pot tindre amb el públic, no? Per saber a veure què és el que també el públic els hi connecta més. Aleshores, al final el que decideix és el públic, no ets tu, no? Uh-huh. I jo sóc multidisciplinar, perquè a mi m'agrada molt el dibuix i m'agrada molt la pintura. Aleshores, diguéssim que no em poso una etiqueta de dir jo només pintaré portrets o jo només pintaré... No, no m'agrada posar-me encara cap etiqueta perquè, pues no, perquè penso que un pintor també va evolucionant amb tot el seu procés i potser sí que arriba un moment que ja té una disciplina, diguéssim, no?
1: Però fons d'inspiració? És a dir, bases en alguna font, o sigui, en quin moment pintes, no?
0: Jo penso el mateix que va dir el senyor Picasso, la inspiració que te pille trabajando. I això és cert. Aleshores, si tu vas treballant, a mesura que tu vas fent... A veure, tens sempre una idea, més o menys, no? Però a mesura que tu vas treballant l'obra, vas trobant els colors. I hi ha moments que dius, no, jo aquí necessito tapar aquest color tan fort i he de posar un neutre o tal. Aleshores, és que tu et vas ficant dintre de l'obra. I així és com surt al final, perquè l'aspiració sola no serveix de molt.
1: Però fa recorregut per altres exposicions, no sé si tens algú que t'inspiri, també altres autors, no sé si això també és una font d'inspiració de dir, doncs home, miro també altres exposicions. Home, de pintura, he viatjat, no sé...
0: Allò... Home, sí, jo sempre m'agrada molt anar a les exposicions. Ara l'última que vaig anar, que mira, que no hi havia anat mai, i m'encantava ser la de Joan Miró. Aleshores, clar, aquest senyor ara allà, doncs, tota la seva vida, vull dir, vaig veure que bueno, tenia té un recorregut increïble, com tots els nostres pintors d'aquí, del nostre país, que tenim molt bons pintors. I bueno, hi havia també pues, internacional, no? Molts amics internacionals, com era el Pollock, com era la Joan Michel, bueno, hi havia diversos, i això pues, a mi m'encanta. A mi una de les pintores que m'agraden molt també és la Joan Michel, perquè també es deixa anar molt, té un traç que se'l deixa anar molt, és molt... Bueno, hi ha diversos, jo tinc molts pintors que m'agraden, i aleshores, clar, tot això et dona una inspiració. I m'agrada molt també, vull dir, en tècniques mixtes, m'agraden molt com treballen els americans en aquests moments. Potser també perquè, clar, als Estats Units tenen uns productes boníssims de pintura, són molt innovadors, i aleshores, clar, això t'inspira molt. I miro molt les tècniques que utilitzen. Ara mateix, ja et dic que sobretot en abstracte m'agraden molt les americanes com ho treballen, sí.
1: Aquesta exposició que portaràs a Cubelles, no sé si l'has portat a altres llocs, si la fas exclusivament per Cubelles.
0: Aviam, aquesta exposició, una part la vaig exposar l'any passat a Premià de Mar, en el Centre Cívic de Premià de Mar, i no tot, vull dir alguna cosa. I ara, doncs, com que aquí també és una novetat, vull dir, també vull que em coneixin per als portrets i per l'abstracte, no? I a partir d'aquí, doncs, clar, com que aniré pintant més i creant més, doncs es anirà renovant tot.
1: Sí. Sota la marca de Crea Cubelles, no? Ja que formes part, és la primera exposició, sota el paraigües una mica també sí. Del suport de Crea Cubelles, no? Que t'ha fet aquest acompanyament
0: sí.
1: A l'hora de la tria, no? De
0: dir,
1: doncs mira, sí. Proposem com a autora, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Vam estar també ara fa uns mesos, em sembla que es diu El Fortí.
1: El Fortí, sí.
0: Sí, en El Fortí. En El Fortí ja vam fer també una exposició a l'aire lliure, combinat també amb músics que van vindre i tal. Allà va ser, diguéssim, el primer que vaig fer amb ells. El primer que vam fer amb ells. Allà vaig presentar també dos quadres abstractes. Però sí, en quant a exposició, serà la primera.
1: Aquí a Cubelles.
0: Aquí a Cubelles,
1: molt
0: sí.
1: Bé. Bé, per acabar una mica aquesta entrevista, no? No sé si tens algun projecte també futur que vulguis compartir avui aquí.
0: Bueno, pues no, jo ara ja torno a estar en contacte amb els meus profes que tenen un taller i que ara fan una altra vegada acompanyament ja amb els pintors que ells ja han tingut fa anys amb ells, perquè clar, sempre és bo tindre una mirada d'un gran professional on et pugui acompanyar i dir, no, vés més per aquí o vés més per allà, o aquesta obra li pots posar posar potser això, i aleshores vull dir, això és un acompanyament increïble que jo vull tindre amb ells. Sí.
1: Propostes noves, com ara aquest cartell, que no sé si és el primer cartell que t'encarreguen, si ja n'havies fet d'altres, que suposo que ha estat tot un repte també.
0: No, realment això ha vingut així inesperadament i ja està, no, però és el primer cartell que vull dir que per mi ha estat, pues estic molt, molt agraïda i tant al grup CREA com a tots vosaltres, no?
1: Uh-huh. I d'elles, la teva filla, no?, que t'ha ajudat a la part gràfica a l'hora, diguem, sí, de fer la composició de programa de la Festa Major, no? La
0: sí, part de... sí, no, ella és dissenyadora gràfica i aleshores, vull dir, tota la part de text, ja, això ja es va encarregar ella i vull dir, ha agradat molt i bueno, clar, tot ajuda, no? Vull dir que així també us hem tret una mica de feina, no?
1: Sí, heu fet un tàndem, no?
0: Sí,
1: mare-filla.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs no sé si vols aconsellar als futurs artistes joves que potser es puguin interessar en el món de la pintura a seguir, doncs, aquest pas, no sé, alguna recomanació de cara, no sé, els futurs allò joves que vulguin dedicar-s'hi, no, també?
0: Bueno, pues jo penso que quan un té una afició, penso que té que lluitar per aquella afició i tirar endavant i buscar-se sempre pues, una sortida per continuar, vull dir, com he fet jo, vull dir, jo sempre trobo, inclús a casa, vull dir, si tinc menys espai, pues, tinc menys espai, però el meu paper, els meus colors no falten mai. O me'n vaig de viatge, vull dir, pues, també m'agafo les meves aquarel·les, una llibreta ja per pintar aquarel·la i sempre quan vaig de viatge faig el mateix. Aleshores, pues sí, que jo penso que les aficions no s'han de deixar i molt d'ànim per qui tingui aquesta afició i que continuï.
1: Doncs Antònia Cruz, adreça de la càmera i també un desig, no?, de cara a aquesta Festa Major de Cubelles. Com l'hem de viure?
0: Home, mira, amb alegria, que això és el més important, que fem molta festa i bueno, que anem a tots els actes que estan proposats. Vull dir que això és l'important, no? Participar.
1: Doncs res més. Moltes gràcies per aquesta entrevista. I bé, deixem aquí aquesta entrevista amb l'Antònia Cruz, que és l'autora del programa de la Festa Major de Cubelles 2026. Fins una altra.
2: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Ràdio Cubelles, 107.5 FM.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Com viure millor, amb la doctora Teresa Jubal.

Molt bon dia a tothom. Des del nostre Com viure millor d'avui, veurem que no és tot immediatesa, no pot ser tot immediatesa a l'hora de viatjar. De vegades el viatge comença amb un... Podem anar baratets avui fent un vol al Senegal? I potser la resposta seria sí. Però quan es fa un pack familiar, es va amb fills, això és una mica temerari. No totes les edats de les criatures permeten fer els mateixos desplaçaments segurs i no podem deixar que un nen se'ns perdi a la selva. Així és que repassem uns quants consells per viatjar amb seguretat amb infants i joves. Una setmana abans de marxar de viatge hem de començar a repassar l'itinerari amb els fills. Destí, durada de l'estada i els mitjans de transport que es faran servir. Fem-ho amb converses de tal manera que s'escolti cada detall de maneres diferents. Les criatures de menys de 6 anys responen bé als recursos visuals, a les rimes o a la música, i la repetició és especialment important a aquesta edat. Repassar amb els fills detalls sobre com identificar els agents de policia, incloent-hi el tipus d'uniforme que es fa destí al lloc de destí, o sobre com buscar un adult segur per demanar ajuda. Una cosa que és molt útil pels nens és dir-los que busquin mares amb fills. I als nens de 6 o 9 anys, de 6 a 9 anys, convé explicar-los les coses de manera clara. Cal respondre a la seva necessitat de voler entendre el per què. A mesura que creixen, cal involucrar-los en el procés de resolució de problemes. Això és bo per la seva maduració vital i per la seva capacitat de no sentir-se perduts a l'hora de viatjar. Els adolescents, que solen tenir una capacitat d'atenció més curta, se'ls recomana presentar els viatges en detall en una conversa breu o mitjançant un document que puguin llegir pel seu compte. No ratllar-los massa. Els pares s'han d'informar sobre la zona on us allotjareu amb els vostres fills. És important saber, per exemple, si és una zona apta per passejar-hi amb nens. També cal que ens assegurem de tots els telèfons mòbils tinguin un pla de dades internacional si visita a l'estranger. Etiquetar la roba, els abrics i les motxilles dels vostres fills. També es pot recórrer a polseres d'identificació familiar, en què feu al constar els noms i números de telèfon dels pares, així com possibles al·lèrgies o malalties. Reforçar les regles familiars de seguretat és important amb aquest repàs de les normes habituals i afegir-ne de noves. Els més petits, les regles bàsiques. No us allunyeu, no parleu amb desconeguts. Les noves normes poden incloure no caminar per celles després de que es faci fosc, anar només per l'àrea acordada o avisar si una situació el resulta incòmoda. Dir als joves que està bé utilitzant la vostra veu en un espai públic sorollós i ple de gent i fins i tot cridar si no aconsegueixen trobar-vos. Tots els nens s'haurien de saber de memòria com a mínim el número de telèfon d'un dels progenitors. Cal que els telèfons de tots els membres de la família estiguin encesos en tot moment i que tinguin la geolocalització activada. Els nens han de mantenir les motxilles tancades i al davant i guardar el telèfon i els auriculars per evitar distraccions. També es poden col·locar dispositius de rastreig a les motxilles, a les peces de roba o fins i tot a les sabates. Sapigueu que això va acompanyat d'un volum de queixes. Després de l'últim viatge d'una família, la filla va anunciar: "No faré servir més les AirTags, no sóc una nena petita." Si els adolescents tenen previst sortir pel seu compte durant el viatge, s'han d'aplicar les mateixes regles de seguretat que a casa. Abans de pujar un vehicle amb una aplicació de transport, han de revisar, com qualsevol altra persona, que la matrícula del cotxe coincideix amb la que s'indica a l'aplicació i han de preguntar el nom del conductor. És consell del Pla Nacional de Prevenció del Crim. Fer plans compartits i utilitzar la tecnologia ha de ser una mesura observada pels adults i tenir molt clar qui està a càrrec de cada fill, perquè és molt habitual que cada progenitor es trobi al càrrec d'un dels nens i no se n'adoni compte que falta el de l'altre. I això no és una bona idea. Així doncs, aquestes mesures són les que cal prendre bàsicament quan comencem a fer viatges amb els nostres fills, a garantir-ne la seguretat de l'infant, de la família.
respectant i valorant les diferents característiques de cada situació. Explicar-los i recordar-los que en aquest cas un bon crit enmig d'una multitud no és una bronca, hi ha edats en què aquests missatges han de ser molt clars, i que han de ser capaços ells mateixos de cridar demanant-nos i que ho facin pel nostre nom. Papa o mama és una cosa molt clara, però de vegades és papa meu, papito, on ets? No et trobo. I així tornarem tots més contents a casa.

0: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït per Gemma Juan. Avui conversarem amb l'Isidre Rosset. Ell és doctor en Història de l'Art, articulista de diferents mitjans de comunicació comarcals, treballa dins del grup de treball de memòria del Color Sitges Link, on també va ser expresident, i ha estat comissari de diferents exposicions, entre elles el de l'exposició de Pepito Zamora, un artista de revista. Bon dia, Isidre, gràcies per venir. Volem parlar amb tu sobretot del tema de la memòria històrica. Bé, sabem que tothom coneix Sitges com un punt emblemàtic del món LGTBI, que això no és nou d'ara, que ve històricament de molt enrere, i volíem doncs comentar, no, aquesta situació del poble de Sitges amb tu, que ets molt coneixedor de lo que va passar, i que ens expliquis doncs una mica quan es va iniciar, no, aquest moviment.
1: Hola, què tal, Gemma? Doncs buscant documentació, el que he trobat jo és que a partir del 1920 hi ha una novel·la que es diu L'octava pica del capital, que allà surt el nom de Sitges com un lloc on hi va la gent de Madrid a estiuejar i on hi ha pues, coses que passen, no? La novel·la és una mica enrevessada, però surt el nom de Sitges i hi ha també uns bombons afrodisíacs i uns gravats eròtics, i fins aquí puc llegir.
0: Doncs, o sigui, que hi ha aquesta, bueno, aquesta referència d'aquest llibre, no?, que comentes.
1: És un llibre de l'Álvaro de Retana, una novel·leta així verda, diríem, no?, de la Ola Verda. Són uns artistes que es deien els Sicalíptics, doncs que entre ells hi havia aquest Álvaro de Retana, i després també hi havia una ballarina que es deia Carmen Tórtola València, que tenim un quadre al museu aquí a Vilanova, i aquesta ballarina doncs també té una història molt rocambolesca, perquè ella era lesbiana i es va tenir de casar, bueno, casar, va tenir d'enfillar-se la seva parella, que era molt, molt més jove, perquè era l'única manera que podien viure juntes. Clar, estem parlant de l'època del franquisme, quan hi havia molta repressió, i està clar que Franco, doncs, tot això del carnaval i tot el que fos les festes aquestes de carnaval, doncs ho va tallar, no?
0: Val, perquè és el que comentaves, no? Abans d'aquest moment del franquisme, no?, de la guerra civil que desemboca amb aquesta crua dictadura, no?, podríem dir, en aquest moment previ, doncs amb aquests inicis del segle XX, als anys XX, doncs és el que has comentat d'aquest llibre, realment hi havia ja un cert moviment?
1: Els anys 20 i els anys 30 és molt bèstia, diguéssim. O sigui, és quan es destapa la olla i surten tots els grills, perquè no només a Madrid, sobretot a les grans capitals, no? A Madrid, a Barcelona, a València també, però i si s'anéssim a Europa, doncs, per exemple, París i Berlín serien també unes capitals on el món gay, sobretot el teatre, no? El que és el cabaret, i també doncs el teatre, el teatre musical, de fet, és on apareix, on tota aquesta gent, doncs, tota la gent que són maricons i lesbianes, poden trobar un refugi. I a partir d'aquest món del teatre, doncs es va normalitzant de mica en mica, no? Però molt de mica en mica. I sobretot a Espanya va ser horrorós, perquè tenim que pensar que hi havia camps de concentració, a Canàries hi havia un camp de concentració, després a Badajoz també n'hi havia un altre. Si tu eres maricón en aquella època, doncs et podia agafar la policia, et rapaven el cabell al zero i et portaven en un camp de treball que en deien, i et fotien allà, pues, jo què sé, 2 o 3 anys.
0: Sí, realment, doncs, és el que comentes, no?, que tota aquesta explosió que va haver-hi a Europa i que també va haver-hi aquí a l'estat espanyol va quedar trencada, no?, va quedar trencada per tot el que és el franquisme, tot el que suposa, no?, ara precisament que darrerament hem acomplert, no?, aquests 50 anys de democràcia i aquests 50 anys també de la mort del dictador Franco, tot el que va suposar, no?, això que comentaves, aquests camps de concentració. Llavors, Què va passar, doncs, amb aquest moment de intern, no, del franquisme, a part de totes aquestes repressions que tenia el col·lectiu, no, arreu de l'estat espanyol? Com seguia el moviment? Com seguia estant?
1: El moviment gay no s'organitza fins pràcticament als anys 68, perquè és el que coneixem com a l'Stone Age, no?
0: Uh-huh.
1: Aquí a Espanya, doncs, també hi havia certes ciutats o pobles turístics, a Marbella, amb el passatge Begoña, o a Sitges, doncs, també, a la Costa Brava, doncs, que es van obrir el turisme, i aquesta arribada del turisme també permetia que hi hagués una mica de màniga ampla, no? Però també quan hi arriba la democràcia, no tots són flors i violes, perquè el que anomenem la transició democràtica,
0: sí,
1: doncs, va ser un període bastant complicat. Tenim que pensar, doncs, que hi havia el cinema, sobretot, no? que feien pel·lícules de destape, el que es deia les pel·lícules S, no?
0: Uh-huh.
1: Però també el prototip de gay, de mariquita, no? També es va com a enquistar, perquè l'estereotip de gay era la mariquita, no? L'home que li agradava la cançó folklòrica,
0: sí,
1: que li agradava la Sara Montiel, que, bueno, si es disfressava per carnaval, pues es travestia, no? Hi ha un cas a Sitges que és molt curiós, perquè a l'any 73,
0: sí,
1: que encara faltaven, pues, 3 o 4 anys perquè morís Franco, no?
0: Uh-huh.
1: Doncs hi va haver una redada, que en diuen la redada de violetes, que eren uns nois que es van disfressar, perquè era carnaval, era diumenge de carnaval, van anar amb una espècie com de discoteca, de club,
0: uh-huh,
1: i després, i aleshores, pues, els van denunciar, va arribar la policia, la Guàrdia Civil, els va agafar i els van portar a Vilanova. És curiós perquè aquests nois es havien vingut a disfressar a Vilanova,
0: sí,
1: van anar a Sitges de festa i després van tornar a Vilanova, però ja manillats i cap al quartelillo. I en Cabat hi va haver una publicació, que era com el Caso, una publicació sensacionalista, que es deia Por què, que va publicar la foto d'ells vestits de dona, i a sota un titular molt molt gran que deia «Són hombres».
0: Fixa't. O sigui, tot això en el carnaval, no? Que no deixa de ser una de les festes d'aquí de la comarca més viscudes, no? Que també va ser, doncs, en un lloc que es podia, més o menys, doncs, fer algunes coses.
1: Sí, clar,
0: no,
1: el carnaval era una vàlvula d'escapament i era un moment, doncs, que sobretot, no tant tampoc a Sitges, perquè també a Vilanova hi havia molt, i a tota la comarca, però a Vilanova, bàsicament, hi havia la nit dels mascarots i també el que era el pòsit dels mariners, el pòsit de pescadors, on hi havia molta efervescència, sobretot la nit del dissabte,
0: uh-huh,
1: el dissabte de mascarots, era una nit que venien gent de Barcelona. Hi ha fotografies, tot això, clar, ho hem anat documentant, ho hem anat buscant imatges que ens donguin la veracitat, no? Perquè n'hi ha de fotos molt xules i que reflexen aquesta diversitat que ja hi havia als anys, parlo en aquest cas dels anys 70.
0: Doncs sí, això que ens expliques és interessant, i vull recordar també que, com hem dit al principi, tu ets membre del grup de treball, no?, de memòria històrica del Color Sitges Link, per recuperar tota aquesta memòria del moviment LGTBIQ+, aquí, sobretot a la comarca i amb tota la zona aquesta nostra. I això que comentaves, que aneu fent un recull, no?, de totes aquestes dades periodístiques, fotogràfiques, no?, que tot això que esteu recollint.
1: Va començar perquè a Sitges hi ha molt de turisme, ja ho sabeu això, i sobretot turisme gay, encara que l'Ajuntament digui que és un turisme familiar. Als anys 80 hi va haver una discoteca molt important, igual que hi havia el Patxà, que el Patxà va començar als 68. Clar, el Patxà era una discoteca heterosexual, però en una discoteca passen coses i pues no, tampoc es pot classificar una cosa o una altra.
0: Uh-huh,
1: però
0: sí,
1: en Cabat sí que hi va haver una discoteca que ja va ser clarament gay, que era el Tràiler.
0: Vale, pues arribat a aquest punt, fem uns petits moments musicals per recordar precisament músiques que sonaven en aquests locals.
1: Vinga.

0: després d'aquests minuts musicals que són són músiques, no?, d'aquests anys 80 que sentíem, que sonàvem amb els bars musicals de Sitges, parlem d'aquests anys 80. Isidre, explica'ns una mica com va seguir el moviment.
1: Bé, doncs a Sitges hi havia molts bars, sobretot, que es deien bars d'ambient. Aquest nom de bars d'ambient prové, de fet, dels psicalíptics, d'aquells que hem parlat abans, dels anys 20, d'aquells escriptors que feien aquelles novel·letes com a eròtiques i verdes, sí, que llavors hi havia una novel·la que es deia Cuestión de Ambiente. I aquest Cuestión de Ambiente era una paraula, doncs, que volia dir això, no?, que era un lloc d'ambiente, pues, uns bars. Aleshores, doncs, però la comunitat no existia tampoc, era una comunitat una mica fictícia, perquè a l'estiu sí que hi havia moltíssima gent, però eren gent que venien de tot el món, americans, estrangers, bàsicament, sí, no? Bueno, i també del país, perquè de la resta d'Espanya, doncs, també venia molta gent a Sitges, atrets per aquesta fama que tenia, doncs, d'un lloc on, que era permissiu, que hi havia molt ambient, justament, no?, que hi havia música, que hi havia festa. Teniu que pensar també, doncs, que eren les que no només hi havia el tràiler. El tràiler és del 81, però el Patxà, per exemple, ja és de l'any 68, i el Patxà era un lloc doncs hetero, però que tot i que era hetero, doncs, també hi havia gent de LGTBIQ+, està clar, perquè estan per tot arreu, o estem per tot arreu, no? Aleshores, doncs, després d'aquesta obertura de la discoteca, pràcticament la discoteca es va obrir el 81 i pràcticament al cap de 5 o 6 anys, doncs, va arribar aquí a Espanya, a Sitges, de fet, la SIDA, l'UVH. La SIDA va ser un abans i un després, o sigui, penseu que també la comarca del Garraf va ser una de les més afectades per aquesta pandèmia.
0: Caram.
1: Que ara ho veiem així, no?, que va ser una escabetxina i que la majoria

0: Sitges. Sitges va patir una crisi també molt gran perquè l'any 96 hi va haver una redada. Bueno, hi havia una zona al passeig que es deia
1: Sí.
0: l'Espigón, tothom el coneixia,
1: Sí.
0: i aquesta platja, doncs, a la nit hi havia cruising, cancaneo, en dèiem nosaltres.
1: Ja.
0: Cancaneo, eh?
1: Sí.
0: Perreo.
1: Sí.
0: Doncs, aleshores resulta que un concejal se li va girar la vena i va dir, pues, que ja estava fart i que això no podia ser, i llavors va enviar als policies, la Guàrdia Urbana, a fer un fitxatge, a fitxar la gent que passejaven per allà. Llavors tothom que anava, que hi havia gent, està clar, perquè a primera hora hi havia gent, després hi havia gent, i quan s'acabava la discoteca, doncs tots acabàvem allà a fer el cancaneo, que dèiem. Doncs resulta que la policia municipal va
1: Sí.
0: fer una llista, va llistar i va fitxar amb tota la gent que s'anava passejant per allà.
1: Això el 96, estàs comentant?
0: Això és l'any 96. Hi ha el monument contra l'homofòbia, el triangle invertit rosa, doncs que recorda aquests fets de l'octubre, no? I llavors, pues, hi ha una inscripció a la base del monument que diu 1996, 2006, mai més. Perquè aquests 10 anys són els anys que l'Ajuntament de Sitges va estar, diguéssim, en contra de tot el que suposava ambient.
1: Déu-n'hi-do, o sigui, i després aquest monument el podem veure nosaltres quan fem el passeig pel passeig de Sitges, tocant a mar, no? Podríem dir a la banda de mar. És un triangle rosa, invertit, com dius tu, que per la gent que ens està escoltant potser no caben o no sabien, o alguns sí, que és aquest símbol, no?, que posaven els nazis, els homosexuals, per assenyalar inclús...
0: Els jueus homosexuals. Bueno,
1: Exacte,
0: sí,
1: els jueus i els
0: si
1: homosexuals.
0: ets jueu portaves el triangle groc i després el
1: Exacte.
0: rosa damunt. I llavors
1: Exacte.
0: era com un doble oprobi. Tot aquests símbols d'oprobi durant l'època del SIDA es va reclamar, no? Hi va haver un canvi, hi va haver tots uns artistes, per exemple, Keith Haring, no? Keith Haring va arribar a Barcelona, era un activista, i ell, pues, va fer un mural que
1: Sí.
0: deia, pues, acabem, entre tots podem acabar amb la sida. I aquest mural el va fer en el lloc més paupèrrim i depauperat de Barcelona, que en aquell moment era el barri Xino, on hi havia, doncs, totes les putes, hi havia tot el comerç de droga, no?
1: Sí,
0: Era un
1: sí.
0: lloc molt, molt
1: Bueno, molt
0: perillós,
1: underground,
0: diguéssim,
1: no? Podríem dir.
0: totalment. I després aquest lloc, bueno, el van esponjar amb les Olimpiades, no? I van crear també el MACBA, i justament el MACBA, amb una paret, és on hi ha aquest mural, que l'han recuperat i l'han canviat de lloc, i està allà, no? A Barcelona
1: Bueno, com molts altres actes, no, que es feien en aquell moment, jo recordo aquells tapissos també que es feien, no, en memorial, doncs, a totes les persones que desgraciadament van perdre la vida amb aquest virus, no? I que com bé has dit, no, va ser un punt d'inflexió de la festa, de la relació, de tot el que hi havia, no? Vull retornar una mica amb el que ens has comentat del Triangle Rosa, del que va passar, perquè o sigui, va haver-hi aquest conflicte amb l'Ajuntament, amb la gent del poble? O sigui, realment va haver-hi aquesta confrontació?
0: Mira, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, que justament també ara ha complert 50 anys de la seva creació, doncs va convocar a l'any 96 una manifestació en contra del que era
1: Sí.
0: aquest abús d'autoritat, perquè si tu anaves passejant, encara que fossin les 3, les 4, les 5 del matí pel passeig, ningú tenia de demanar la documentació
1: Clar.
0: i menys fitxar-te amb una llista negra, no?
1: Sí.
0: Aleshores, el FAC, que era l'única associació que defensava els drets dels homosexuals, perquè a Sitges no hi havia una associació a favor dels homosexuals. Penseu que el Color Sitges Link té 15 anys, com a molt, no? I això és molt...
1: Sí, que fa poc, fa poc.
0: I estem parlant del 96. En aquell moment, la comunitat que existia era la comunitat de Barcelona, que venien a la platja, que

0: a ballar a la nit, no? I que venien a les discoteques i que després pues, s'entorraven. I aleshores van ser ells els que van convocar i organitzar aquesta manifestació que va sortir de l'estació i va anar fins a l'Ajuntament. I quan van passar pel carrer Jesús, doncs els veïns del poble els hi van tirar ous i els hi van dir doncs, de maricón per arriba, o sigui,
1: Cara, o
0: tot,
1: sigui,
0: no?
1: això al 96, és que vamos.
0: I llavors, fins al 2006, que no es va muntar, que no es va fer el monument, que el monument també era, actualment està al passeig, molt visible, però fa pues, 10 anys ben bé que estava a l'espigó a
1: Cuidat.
0: dintre del mar
1: Sí.
0: i una mica difícil de l'accés i quasi que no diria invisible perquè estava visible, però estava en un lloc que era de difícil accés i que era com una mica arraconat. Acabat, doncs, aquest monument es va traslladar, un monument que és un triangle, tal qual, no?
1: Sí, sí.
0: Amb una peanya, i actualment pues, està allà, i allà és on se celebra el 17 de maig el Dia contra l'Homofòbia, però també d'una manera així molt espontània, quan hi ha hagut pues, agressions a Orlando o quan hi ha hagut una cosa que pues, ha afectat el col·lectiu, de manera espontània, doncs la gent han portat allà flors o espelmes,
1: Sí,
0: no?
1: sí,
0: És
1: sí.
0: bastant identificatiu, no? I no ben bé anecdòtic, al contrari, vull dir, és una cosa molt, molt significativa que és un lloc allà ara sí que és un lloc de trobada.
1: Doncs han passat 25 anys, no? Amb aquesta situació que ens parlaves del 96 a Sitges. I ara vist amb perspectiva fins ara, sembla mentida que hagués passat tot allò. Però clar, fa 25 anys enrere la situació era molt diferent, no?
0: Jo
1: Realment
0: l'any
1: era una
0: passat
1: situació absolutament tancada, el tema LGTBIQ+, no tenia els drets que tenim avui en dia, estava tot molt més tancat.
0: bueno, no et pensis, Sitges sempre ha sigut un lloc privilegiat, un paradís, i un lloc on la gent també, el col·lectiu, ha idealitzat molt aquest Sitges com
1: Sí.
0: un lloc, com el paradís, no? I ben bé no és això. Jo, ara, quan tu deies aquesta que ha canviat molt, fa, no sé, 3 anys que per Cap d'Any jo vaig sortir i vaig ser... jo no em van agredir a mi per pura casualitat, perquè hi va haver una agressió, suposo que ho recordareu,
1: Sí.
0: i jo estava allà, a davant, i realment quan passa una cosa d'aquestes no saps ben bé com reaccionar, no? I és això, que també sembla que tot siguin flors i violes, però no ben bé, no? També en la ruta, que és una de les accions que hem portat a terme des de diverses rutes que hem fet, la ruta Rainbow, la ruta Arc de Sant Martí o la ruta ara a Lorca, doncs en aquestes accions marquem, no?, també els espais que han patit doncs, agressions o que han estat llocs on la gent, justament la
1: Sí, sí,
0: ruta
1: sí.
0: acaba en el Triangle Rosa.
1: Moltes gràcies, Isidre. Jo crec que has de tornar, eh? Has de tornar
0: Ah.
1: amb un nou programa perquè tens molt a explicar-nos. Ens has obert moltes perspectives, moltes visions del que tenim aquí a la comarca, del que hem viscut. T'agraeixo moltíssim la teva participació avui i esperem retornar-vos ben aviat.
0: Moltes gràcies, Gemma. Vinga, endavant.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Hàbits per estalviar energia. Fer servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: I tornem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica, una secció que fa un recorregut per les virtuts, propietats i formes d'ús de les plantes que podem trobar a l'entorn de Cubelles i el Garraf. Una setmana més amb nosaltres Sílvia Isamat, professora auxiliar d'Infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Benvinguda.
1: Bon dia.
0: I bé, fent aquest recorregut a través doncs, de les plantes, avui quina planta toca?
1: Avui portem el cirerer de pastor, que també té el nom d'Arbós,
0: sí,
1: com la localitat que tenim aquí a la vora de Cubelles, que segurament a l'Arbós hi ha molts arbosos.
0: Segurament que sí.
1: Sí. En castellà aquest arbust es diu Madroño, que representa també la vila de Madrid.
0: Uh-huh.
1: El nom científic d'aquest arbust és Arbutus unedo. Llavors explicarem una mica d'on prové aquest nom i aquest cognom. Arbutus prové és el nom europeu que se li dona a aquesta espècie, perquè hi ha altres arbutus amb altres cognoms. I unedo prové perquè és molt curiós aquest arbust, perquè els fruits, que són uns fruits vermellosos, contenen alcohol. Uh-huh. Literalment tenen alcohol.
0: Que curiós, no? Totalment, eh?
1: Sí, sí.
0: Alcohol, molt bé.
1: Sí, hi ha, per exemple, alguna senyora d'alguna masia m'havia explicat que de petita havien menjat aquestes cireres de pastor i que realment s'arribaven a emborratxar.
0: Sí? Ostres, doncs hem de ser prudents, eh? Sí, sí, o sigui que ja, vaja, com donem molta informació sobre això, la gent buscarà, eh, aquest cirerer de pastor.
1: Sí, penseu que l'enzim que, o sigui, que converteix l'alcohol, que trenca el que és l'alcohol quan entra al cos, no es produeix a dintre del cos humà fins que tenim uns 15-16 anys. Per tant, per això els nens són molt sensibles a prendre begudes alcohòliques, els hi afecta molt. O sigui, el fetge li costa digerir aquest alcohol.
0: Clar.
1: I per tant, si a sobre, no? ens mengem un fruit que conté alcohol, doncs imagineu-vos els nens el gran festival que poden fer menjant-se aquest fruit.
0: Sí, sí, no, està clar. Està bé de conèixer almenys totes aquestes propietats per ser prudents també, no?, davant del cirerer de pastor.
1: Sí.
0: Perquè, vaja, no toca a aquestes edats encara. Molt bé, Sílvia, què més?
1: És un arbre o arbust que pot arribar fins als 10 metres d'alçada, el que passa que aquí, per aquesta zona, el trobem petitó de 2, com a molt 3 metres només.
0: Uh-huh.
1: Les flors són blanques i els fruits són una baia de color vermell. Llavors penseu que quan està fent la floració, alhora estan sortint els fruits. O sigui, és curiós perquè fa floració i treu el fruit alhora. Llavors això passa sobretot a la tardor, setembre, octubre, ja comencem a veure aquests fruits. Primer són de color verd, després es tornen d'un color groguenc i després ja són més taronges i després ja passen a vermellós. I ja, de vegades, quan trobem un cirerer de pastor a la vora, doncs podem veure el terra que està ple d'aquestes cireres que han caigut i han quedat esclafades al terra.
0: Uh-huh.
1: Llavors el fruit, no sé si algú de vosaltres ha tingut l'ocasió de tastar-lo, té un sabor farinós, és com si fos una farina. No sé, jo que diguis, és molt dolç, no és que sigui molt dolç, té un sabor especial, realment. Uh-huh. s'ha de provar.
0: Molt bé.
1: El trobem als boscos, a la muntanya, hem de pujar a dalt i allà segurament
0: el trobarem
1: estable.
0: Uh-huh.
1: Aquests fruits a la superfície tenen com uns granets vermells, són com si fossin unes maduixes que tenen aquests granets vermells, com aquestes llavors que estan a la superfície. I després el que és la polpa és com de color taronja groguenc, o sigui, de fora és vermell i de dintre és com un color taronja. I és molt especial el sabor. En podem menjar 10, però no en mengem 20.
0: D'acord. Hem de ser, vaja, que mengem lo just, eh?
1: Sí.
0: Que no toca més. 10.
1: Sí.
0: En tindríem prou. Sí, sí. A més, amb totes aquestes propietats que estem dient, que porta alcohol, per tant...
1: Sí, siguem prudents.
0: Siguem prudents, sí, sí. Què més, Sílvia?
1: Després, aquests fruits, tal com he dit, es recullen a l'octubre. Llavors, com a usos alimentaris, tenen moltíssims. Per exemple, es pot preparar un licor, una uh-huh. beguda. O sigui, deixant macerar aquests fruits, podem agafar un licor d'un 40%, doncs podem agafar un ron, una ginebra, i llavors agafem aquests fruits, ho deixem macerar un mes, dos mesos, tres mesos, i tindrem un licor. Aquests fruits els podem esclafar una mica perquè treguin tot el seu suc, i llavors aquest licor, aquest alcohol, no, adquirirà totes les propietats de les cireres de pastor. També es poden fer pastissos, també es poden fer marmelades, però sempre amb precaució, o sigui, no posarem el pastís ple de cireres de pastor, vull dir, també serem prudents,
0: clar,
1: amb això.
0: I tant.
1: També es poden produir indigestions per aquest consum abusiu d'aquestes cireres, o sigui, perquè té un elevat contingut de tanins que poden provocar mal de panxa, eh? O sigui, mal de panxa, fins i tot acidesa d'estómac. Llavors serem prudents. I aquesta pseudo-borratxera ens pot produir també mal de cap. Llavors, sempre en proporció.
0: Sobretot, doncs parlàvem això del cirerer de pastor, aquestes propietats, i vaja, diem precaució perquè el que dèiem, no?, que el cirerer de pastor té aquesta proporció d'alcohol que pot tenir els seus efectes i que, per tant, hem de ser prudents a l'hora, doncs, de consumir.
1: En canvi, com a coses bones, no?, que també té. Moltes coses bones,
0: sí.
1: Doncs aquest fruit és antiinflamatori, també és astringent, antibacterià, també protegeix el cor, és cardioprotector, i també té un possible, aquí sempre dic possible, efecte anticancerigen. Llavors, aquest fruit, no?, pues és com una farmàcia que té un munt de principis actius i té aquestes propietats que, doncs, es poden, no?, pues si una persona que té artritis, artrosis, pues pot ajudar-la. Una persona que està en un procés cancerigen no li farà mal. Si tenim alguna infecció, doncs ens ajudarà. Estem en un procés gripal, també ens ajudarà. Si tenim una diarrea, doncs és astringent, també ens ajudarà, etc. Llavors, altres propietats que té, a part dels fruits, que tenen les fulles, que això seria fer-nos una infusió de les fulles del cirerer de pastor. També ajuda a les infeccions urinàries, o sigui, sí, que a l'estiu, de vegades, no?, ara és també l'època de l'any que hauríem de consumir més aigua perquè, no?, suem més, perdem, no?, ens podem deshidratar, llavors hem d'augmentar el consum d'aigua per no tenir infeccions de ronyó o infeccions urinàries. Llavors aquesta planta, la infecció d'aquestes fulles, ens ajuda a anar a guarir aquestes infeccions que puguin haver-hi. També, si ja tenim retenció de líquids, també, o sigui, és una planta, que és un arbre, més aviat un arbust, que és diurètica, protegeix el fetge, disminueix, fa baixar els nivells de colesterol dolent. Després també per tractar les grips, per tractar els refredats, o sigui, tant com els fruits són antibacterians, doncs també les fulles també tenen aquestes propietats. Llavors, com ho faríem servir? Agafaríem un litre d'aigua, agafarem unes 40 fulles de l'arbre, de l'arbust, llavors ho fem bullir, ho deixem reposar, li posem una miqueta de sucre per endolçar, perquè, o sigui, el fruit en si, la fulla, no és dolça, i llavors aquest líquid, no?, ho podem anar a beure al llarg del dia, o sigui, en 3-4 hores, doncs ens ho anem bevent al llarg del dia, per guarir aquesta possible infecció d'orina, aquesta possible inflamació o aquesta possible retenció de líquids, no?, se'ns inflen els peus, etc. Llavors, clar, ara l'arbre no està ni està en flor ni està en fruit, és més difícil de reconèixer, té unes fulles bastant grosses, molt boniques. Es pot confondre amb un llorer, però no és tan alt com un llorer, és més baixet. Però si ens apropem i olorem la fulla, sabrem que no és un llorer i és un arbós o un cirerer de pastor. Llavors, una mica per saber reconèixer l'arbre. Ara, en canvi, si ens apropem més a la tardor cap al bosc, anem a la natura, llavors ja el sabrem reconèixer perquè ja comencen a sortir els fruits, ja està la flor també, que és una flor blanca molt bonica, i llavors ja el sabem reconèixer.
0: Molt bé, doncs hem descobert avui aquest cirerer de pastor, aquí a la secció dedicada a la etnobotànica. Sílvia, ens deixem alguna cosa més sobre el cirerer de pastor que haguem de tenir en compte?
1: Resumidament, aquestes són les indicacions i bueno, anem a gaudir d'aquest arbre a la tardor, però sempre amb precaució.
0: Molt bé, ens quedem amb això. Doncs recordeu aquests espais dedicats a les plantes, descobrint l'etnobotànica, els podeu recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i cada setmana doncs, tindrem aquí a la Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Fins una altra.
1: Fins una altra.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge de residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular. La programació de la Festa Major de Cubelles començarà amb l'obertura de l'exposició d'Antònia Cruz d'Osta a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La mostra, que es podrà visitar fins al 31 d'agost, permetrà descobrir l'obra de l'artista autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026, una mostra que s'inaugurarà oficialment el dijous 6 d'agost a les 7 de la tarda. Quan encara no fa un any que viu a Cubelles, Antònia Cruz d'Osta s'ha convertit en una de les protagonistes de la Festa Major després que la seva obra fos escollida per il·lustrar el cartell oficial de l'edició del 2026. La seva vinculació amb Cubelles va començar poc després d'instal·lar-s'hi el setembre passat. Amb la voluntat de continuar desenvolupant la seva faceta artística, es va incorporar a Crear Cubelles. Va ser a través d'aquesta entitat que li van proposar presentar la seva proposta, que va quedar finalment seleccionada. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'artista, membre del col·lectiu Crear Cubelles, explicava que va rebre la notícia amb sorpresa i amb molta il·lusió, ja que mai no hauria imaginat que una de les seves pintures acabaria representant la festa més emblemàtica del municipi de Cubelles. Segons explica la mateixa artista, el cartell va sorgir d'una manera molt espontània, prenent com a punt de partida fotografies fetes per ella mateixa. Va crear una composició que reuneix alguns dels espais i elements que més l'han captivat del municipi: el campanar de l'església, les cases del nucli antic, les palmeres del passeig marítim, les embarcacions del Club Marítim Cubelles, un pescador, els espigons i diferents músics que evoquen l'ambient festiu. Escoltem Antònia Cruz, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026.
3: Aleshores vaig intentar integrar el poble, però també el que era, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, doncs a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, doncs és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, doncs aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però en una festa què falta? Doncs la música, no? Aleshores doncs vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar doncs uns personatges que fan música i tal, I després vaig pensar, m'agradaria posar algú en bombo. I dic, però ai, com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo.
2: Tot i que professionalment va exercir com a traductora d'alemany, la pintura ha estat sempre una constant en la seva vida. Des de l'any 2003 ha ampliat la seva formació artística en diferents escoles de Barcelona, experimentant amb disciplines com el dibuix, el pastel, l'oli, l'acrílic i les tècniques mixtes, fins a desenvolupar un estil marcat per l'expressionisme abstracte. Actualment, la seva producció es centra principalment en els retrats de gran format i les obres abstractes, on el color esdevé el principal protagonista. L'acrílic és la tècnica amb què se sent més còmode, ja que li permet jugar amb transparències, textures i capes de pintura per aconseguir una gran força expressiva.
3: La meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull portar, posar en una paret tot el que és el portrets, i a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de el que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants, per exemple, Els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica... I els abstractes que portaré són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso crema, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
2: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
3: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova.
2: Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu a Cubelles. Per Antònia Cruz, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. L'exposició de l'autora del cartell de la Festa Major de Cubelles, Antònia Cruz, es podrà visitar fins al 31 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera i serà el primer acte de la programació d'aquesta Festa Major de Cubelles 2026.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Associació de Veïns de Manestrader, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cubelles, celebrarà aquest cap de setmana una nova edició de les festes d'estiu de Manestrader, amb un ampli programa d'activitats lúdiques, esportives i culturals adreçades a totes les edats. Enguany, el cartell de la festa destaca pel seu toc de sàtira i reivindicació, amb una referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, a Ràdio Cubelles, l'objectiu és posar una nota d'humor a les queixes del veïnat sobre el nou sistema de recollida de residus, sense perdre de vista l'esperit de germanor i de diversió que caracteritza aquestes dates. Escoltem, com dèiem, a Anna Monreal.
3: Sí, sí, ja et dic, l'hem intentat donar, entenem, que tots els canvis i els processos porten un temps d'aprenentatge tant per qui organitza com per qui fa ús del servei, però bueno, ens agrada sempre donar-li aquest toc de reivindicació, sí.
2: La programació ha començat aquest divendres 31 de juliol amb el tradicional xupinazo a les 10 del matí. Al llarg del dia hi haurà també partits de futbol de les categories Benjamí a la Vi, una xocolatada amb pintacares, jocs d'aigua i un concurs de bellesa canina. La jornada es completarà amb el sopar popular, bingo musical i una sessió de disc mòbil en karaoke. La tresorera de l'Associació de Veïns de Manestrader ha destacat també alguns dels continguts de la programació d'enguany.
3: Aquest any passem la xocolatada el divendres a la tarda i també hi haurà pintacares i jocs d'aigua, que creiem que fan falta. I després a les 7 també fem un canvi i passem al concurs de bellesa canina. Abans el fèiem els dissabtes, però bueno, se'ns solapaven una miqueta amb les preparacions de l'ordre de la nit i de més, i hem decidit fer-ho divendres. Esperem que vingui molta gent igualment. Tot això amb servei de bar obert, I després el sopar a la nit i passem al bingo musical, que l'any passat va ser tot un èxit, és algo molt divertit, a la gent li agrada molt i hem decidit fer-ho divendres doncs, també per donar cabuda a tot tipus de públics, no només al jovent. I després una miqueta de disco mòbil. Aquest any ve un DJ que està molt obert a escoltar les nostres propostes i també la idea és que puguin venir famílies, gent jove, gent més gran i tothom tingui cabuda a l'hora del bailoteo.
2: Les activitats continuaran dissabte 1 d'agost, també amb el xupinazo a les 10 del matí, seguit d'un partit de futbol amateur. I a la tarda celebraran també un concurs de pastissos, un concurs de dibuix i art urbà, entre d'altres. I una nit d'aquest dissabte que estarà marcada també pel sopar de festa amb fideuà, actuació musical amb el grup Verbena i una festa que tancarà la jornada amb Eric Bo. Ens explica Anna Monreal.
3: Doncs dissabte engega. Al matí farem el futbol amateur. Que aquest any, com a novetat, els equips s'hauran d'inscriure i fer una aportació. Cal recalcar que l'aportació està pensada perquè el premi dels guanyadors sigui una miqueta més atractiu i suculent. Després de la tarda tindrem el concurs de pastissos, que també és una cosa que agrada molt i participa cada any més gent i cada any més professionals. I després, a les 7, tindrem el concurs de dibuix i aquest any, com a novetat, preparem una activitat d'art urbà. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament, que ens col·labora amb el material, en aquest cas, amb altres coses, però per aquesta activitat. I és una cosa pensat pel públic més adolescent, que ja et dic, aquest any volem donar cabuda a tothom i serà una cosa molt divertit i farem la fideuà i, a part, també el servei de bar. I després tenim un grup musical que es diu Verbena, molt, molt, molt divertit, molt amè, també es tocarà tot tipus de música, versions, música pròpia, és un grup jove i molt, molt amè. I després, a 12:30, tenim el DJ, l'Eric Bo, que aquest any doncs, ens donarà aquesta cloenda del dissabte una mica més festiva, no?, per refrescar-nos a la nit, que segur que fa molta calor.
2: Les festes d'estiu de Manestrader acabaran diumenge 2 d'agost amb una nova jornada d'activitats familiars que inclourà un torneig de petanca, un tobogan inflable, el lliurament de premis i un espectacle infantil. A la nit tindrà lloc diumenge el sopar de cloenda abans del xupinazo que posarà punt i final a les celebracions. Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta relativament variable, sí que amb domini del sol al centre del dia, però amb intervals de núvols gran part de la jornada, que aniran entre més i menys, fins i tot desapareixent una mica a partir del vespre, quan el cel estarà una miqueta més clar. La temperatura aquesta nit ha estat molt alta, s'ha situat al voltant entre els 25 i els 26 de mínim, una nit de mal dormir, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir, tornarà a estar al voltant dels 32 graus, amb una humitat molt alta i amb moltíssima xafogor. Vents febles amb una miqueta de terral, ara a primera hora del matí, i marinada, sobretot, de migjorn o de garbí al centre del dia, girant a terrals, novament, al caure al vespre, i amb una situació marítima força tranquil·la, amb mar entre rissada a primera hora i marejol la major part del dia. De cara a demà no s'esperen gaires canvis, sinó que potser farà més sol, no tindrem tants núvols, amb algun núvol baix a primera hora del matí, més sol al centre del dia, i alguns núvols al final de la jornada, tipus baix, més fruit de l'humitat que d'una altra cosa, i amb unes temperatures que aquesta nit no quedaran tan altes, baixaran una miqueta, però tot i així voltaran els 25 de mínima, mentre que demà la màxima pot recular una mica i està entre els 31 o 32, amb una humitat que continuarà sent molt alta. Vents febles amb terrals a l'inici i final del dia i marinades, sobretot de migjorn, al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre rissada i una mica de marejó.
4: Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
5: Hola, gràcies, bon dia.
4: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
5: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem

0: que valia la pena ensenyar aquesta part també de què és el món del llibre.
1: I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
0: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
1: I què podrà descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
0: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que tenen que són font per aquest gènere, i també les cobertes, no?, i alguna de les frases de cada llibre, que jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
1: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
0: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la. I, per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsa la lectura d'aquest llibre.
1: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
0: Va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no?, de veure que resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
1: I hi ha alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que recomanaries observar amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
0: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet la coberta d'un dels llibres, la imatge d'un dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició, i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no?, de la població, i que bé, jo crec que és cridanera.
1: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran part d'aquesta exposició a Cubelles?
0: Doncs, això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, ens hem posat d'acord de seguida, perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer l'any 23, i per tant no teníem masses llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
1: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
0: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè, clar, tenim pocs títols, en total són nous ara mateix, i bé, doncs, sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest to, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
1: I Crea Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
0: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors amb interès també de mostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
1: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
0: Sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival a fer durant aquest darrer caps de setmana. Doncs jo crec que sí, perquè a part, doncs, no sé, ja... Clar, no només posem les cobertes, no? Com comentava abans, ara la coberta l'acompanyaran doncs, algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que... Sí.
1: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
0: Jo crec que és molt ampli, no? Perquè... Clar, també el gènere té moltes vessants, no? Perquè hi ha obres més dures, no? més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònides, altres, diguéssim, que es basen en la ficció pròpia del gènere, no?, en quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades, en aquest sentit, no?, des de les més

0: poètiques, a les més iròniques, a les més dures també, fins i tot. O sigui, que hi ha una mica de tot.
1: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg dins entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i això, i grafisme, no?, i creació gràfica?
0: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com el puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò. Quan es tracta de vendre l'obra d'un autor poc conegut que intenta, doncs, fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I se la donem de que funciona així.
1: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu-vos que pot interessar més a un públic especialitzat?
0: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas.
1: Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició? Quin missatge li donaries, no sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
0: Doncs jo crec que el missatge seria això, la sensació de que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador, dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que tot, és una feina molt global que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives, i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
1: I ja per acabar, bé, perquè creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània aquest mes d'agost?
0: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una exposició d'aquestes característiques de tota la meva vida, dedicada al Pedro, perquè, per exemple, això per la seva singularitat i perquè en un quart d'hora ja ho has vist. I, per tant, doncs, bé, és passar una estoneta divertida i interessant i veure, doncs, això, una feina creativa i, diguem-ne, multicreativa, no?, perquè engloba diferents parts, no?, del que seria això, el món creatiu, no?, dibuix, il·lustració, disseny, literatura, en fi, jo crec que val la pena.
1: Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests detalls que ens has explicat avui a l'entrevista. I anem a recordar, no?, una exposició, Llibres Lliures, al Noir de Libertània, que es podrà visitar del 3 al 28 d'agost a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé.
0: Gràcies. Bon dia.
1: La programació de la Festa Major de Cubelles començarà amb l'obertura de l'exposició d'Antònia Cruz d'Osta a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La mostra, que es podrà visitar fins al 31 d'agost, permetrà descobrir l'obra de l'artista autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026, una mostra que s'inaugurarà oficialment el dijous 6 d'agost a les 7 de la tarda. Quan encara no fa un any que viu a Cubelles, Antònia Cruz d'Osta s'ha convertit en una de les protagonistes de la Festa Major després que la seva obra fos escollida per il·lustrar el cartell oficial de l'edició del 2026. La seva vinculació amb Cubelles va començar poc després d'instal·lar-s'hi el setembre passat. Amb la voluntat de continuar desenvolupant la seva faceta artística, es va incorporar a Crear Cubelles. Va ser a través d'aquesta entitat que li van proposar presentar la seva proposta, que va quedar finalment seleccionada. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'artista, membre del col·lectiu Crear Cubelles, explicava que va rebre la notícia amb sorpresa i amb molta il·lusió, ja que mai no hauria imaginat que una de les seves pintures acabaria representant la festa més emblemàtica del municipi de Cubelles. Segons explica la mateixa artista, el cartell va sorgir d'una manera molt espontània, prenent com a punt de partida fotografies fetes per ella mateixa. Va crear una composició que reuneix alguns dels espais i elements que més l'han captivat del municipi. El campanar de l'església, les cases del nucli antic, les palmeres del passeig marítim, les embarcacions del Club Marítim Cubelles, un pescador, els espigons i diferents músics que evoquen l'ambient festiu. Escoltem Antònia Cruz, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026.
2: Aleshores vaig intentar integrar el poble, però també el que era, pues, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, pues, a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, pues, és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, pues aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però amb una festa què falta? Doncs pues la música, no? Aleshores pues, vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar pues, uns personatges que fan música i tal, i després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però ai, com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo.
1: Tot i que professionalment va exercir com a traductora d'alemany, la pintura ha estat sempre una constant en la seva vida. Des de l'any 2003 ha ampliat la seva formació artística en diferents escoles de Barcelona, experimentant amb disciplines com el dibuix, el pastel, l'oli, l'acrílic i les tècniques mixtes, fins a desenvolupar un estil marcat per l'expressionisme abstracte. Actualment, la seva producció es centra principalment en els retrats de gran format i les obres abstractes, on el color esdevé el principal protagonista. L'acrílic és la tècnica amb què se sent més còmode, ja que li permet jugar amb transparències, textures i capes de pintura per aconseguir una gran força expressiva.
2: La meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull posar en una paret tot el que és el portrets, uh-huh. I a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants, per exemple, Els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot l'acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
1: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
2: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova.
1: Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu a Cubelles. Per Antònia Cruz, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. L'exposició de l'autora del cartell de la Festa Major de Cubelles, Antònia Cruz, es podrà visitar fins al 31 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera i serà el primer acte de la programació d'aquesta Festa Major de Cubelles 2026. Els castellers del Foix de Cubelles van actuar dissabte 25 de juliol a la Diada de la Festa Major de Sant Jaume de la Pineda, a Vilaseca, on van compartir plaça amb els xiquets de Vilaseca i els castellers de Tortosa. La colla cubellenca va completar una bona actuació i va tornar a descarregar el 3 de 7, el setè de la temporada. Aquest castell s'ha convertit en una de les construccions més habituals dels castellers del Foix aquest any i en aquesta ocasió també va servir perquè alguns membres de la colla s'entrenessin en noves posicions. L'actuació es va completar amb un 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 i un pilar de 4. La diada va permetre continuar preparant la colla i guanyar confiança de cara a les properes actuacions. Els castellers del Foix també han volgut agrair l'acollida dels xiquets de Vilaseca i felicitar els castellers de Tortosa per la seva actuació. La colla tortosina va viure una jornada històrica en descarregar el seu primer 5 de 6 i carregar per primera vegada un castell de 7 pisos al 3 de 7. Després d'aquesta actuació, els castellers del Foix ja preparen una de les cites més importants de la temporada, la Diada de Festa Major de Cubelles. La jornada es celebrarà dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda al Passeig Marítim de Cubelles amb la participació dels castellers del Foix, els bous de la Bisbal i els minyons de l'Arbós. La colla afronta aquesta diada amb bones sensacions i amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte casteller davant de l'afició de casa. Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
3: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la Lluna tapi totalment el Sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el Sol.
4: Sí, sí, totalment especial, perquè quan molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el Sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fiques dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
1: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
4: Sí, sí, perquè és que si no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del Sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què a ull nu comences a veure un punt brillant del Sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al Sol.
1: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable.
5: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
6: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
7: Yo, wife. Yo, DJ Mac. Yummy on a beat, so.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. Al de sobre el foc vella dona el rebost. Witch foc. Surt fum del pot al cost. No fa favors al bruixot. Més bruixa del llac a Merlin de Camelot. Tocades

0: birra antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta relativament variable, sí que amb domini del sol al centre del dia, però amb intervals de núvols gran part de la jornada, que aniran entre més i menys, fins i tot desapareixent una mica a partir del vespre, quan el cel estarà una miqueta més clar. La temperatura aquesta nit ha estat molt alta, s'ha situat al voltant entre els 25 i els 26 de mínim, una nit de mal dormir, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir, tornarà a estar al voltant dels 32 graus, amb una humitat molt alta i amb moltíssima xafogor. Vents febles amb una miqueta de terral, ara a primera hora del matí, i marinada, sobretot, de migjorn o de garbí al centre del dia, girant a terrals, novament, al caure al vespre, i amb una situació marítima força tranquil·la, amb mar entre rissada a primera hora i marejol la major part del dia. De cara a demà no s'esperen gaires canvis, sinó que potser farà més sol, no tindrem tants núvols, amb algun núvol baix a primera hora del matí, més sol al centre del dia, i alguns núvols al final de la jornada, tipus baix, més fruit de l'humitat que d'una altra cosa, i amb unes temperatures que aquesta nit no quedaran tan altes, baixaran una miqueta, però tot i així voltaran els 25 de mínima, mentre que demà la màxima pot recular una mica i està entre els 31 o 32, amb una humitat que continuarà sent molt alta. Vents febles amb terrals a l'inici i final del dia i marinada, sobretot de migjorn, al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre rissada i una mica de marejol.
4: Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
5: Hola, gràcies, bon dia.
4: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
5: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
4: Uh-huh. I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
5: I a Noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
4: I què podrà descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
5: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que són fons per aquest gènere i també les cobertes, no?, i alguna de les frases de cada llibre, i jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
4: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
5: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la. I, per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsa la lectura d'aquest llibre.
4: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
5: Va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no?, de veure què pot resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
4: Uh-huh. I hi ha alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que recomanaries observar amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
5: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet primera manera, la coberta d'un dels llibres, la imatge d'un dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició, i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no?, de la població, i que bé, jo crec que és cridanera.
4: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran part d'aquesta exposició a Cubelles?
5: Doncs, això parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, ens hem posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer l'any 23 i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
4: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
5: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè, clar, tenim pocs títols, en total són 9, si no recordo malament ara mateix, i bé, doncs, sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
4: I Crea Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
5: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors amb interès també de mostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
4: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
5: Sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival que s'estarà fent durant aquest darrer caps de setmana d'agost, doncs jo crec que sí, perquè a part, doncs, no sé, ja... Clar, no només posem les cobertes, no? Com comentava abans, ara la coberta l'acompanyaran doncs, algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que... Sí.
4: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
5: Jo crec que és molt ampli, no? Perquè... Clar, també el gènere té moltes vessants, no? Perquè hi ha obres més dures, no? més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònides, altres, diguéssim, que es basen en la ficció pròpia del gènere, no? En quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades en aquest sentit, no? Des de les més poètiques, a les més iròniques, a les més dures també, fins i tot. O sigui, que hi ha una mica de tot.
4: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i grafisme, no?, i creació gràfica?
5: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com un puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò, quan es tracta de vendre l'obra d'un autor o conegut que intenta doncs, fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I ens adonem de que funciona així.
4: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu-vos que pot interessar més a un públic especialitzat?
5: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas.
4: Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició? Quin missatge li donaries, no sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
5: Doncs jo crec que el missatge seria això, la sensació de que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador o dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que és una feina molt global que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives, i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
4: Uh-huh. I ja per acabar, bé, perquè creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres lliures al Noir de Libertània aquest mes d'agost?
5: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una exposició d'aquestes característiques de tota la meva vida, dedicada al Pedro, perquè, per exemple, això per la seva singularitat i perquè en un quart d'hora ja ho has vist. Per tant, doncs bé, és passar una estoneta divertida i interessant i veure, doncs, això, una feina creativa i, diguem-ne, multicreativa, no? Perquè engloba diferents parts, no? del que seria això, el món creatiu, no? Dibuix, il·lustració, disseny, literatura... En fi, jo crec que val la pena.
4: Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests detalls que ens has explicat avui a l'entrevista. I anem a recordar, no?, una exposició, Llibres lliures, al Noir de Libertània, que es podrà visitar del 3 al 28 d'agost a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé.
5: Gràcies. Bon dia.
4: La programació de la Festa Major de Cubelles començarà amb l'obertura de l'exposició d'Antònia Cruz d'Osta a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La mostra, que es podrà visitar fins al 31 d'agost, permetrà descobrir l'obra de l'artista autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026, una mostra que s'inaugurarà oficialment el dijous 6 d'agost a les 7 de la tarda. Quan encara no fa un any que viu a Cubelles, Antònia Cruz d'Osta s'ha convertit en una de les protagonistes de la Festa Major després que la seva obra fos escollida per il·lustrar el cartell oficial de l'edició del 2026. La seva vinculació amb Cubelles va començar poc després d'instal·lar-s'hi el setembre passat. Amb la voluntat de continuar desenvolupant la seva faceta artística, es va incorporar a crear Cubelles. Va ser a través d'aquesta entitat que li van proposar presentar la seva proposta, que va quedar finalment seleccionada. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'artista, membre del col·lectiu Crea Cubelles, explicava que va rebre la notícia amb sorpresa i amb molta il·lusió, ja que mai no hauria imaginat que una de les seves pintures acabaria representant la festa més emblemàtica del municipi de Cubelles. Segons explica la mateixa artista, el cartell va sorgir d'una manera molt espontània, prenent com a punt de partida fotografies fetes per ella mateixa. Va crear una composició que reuneix alguns dels espais i elements que més l'han captivat del municipi: el campanar de l'església, les cases del nucli antic, les palmeres del passeig marítim, les embarcacions del Club Marítim Cubelles, un pescador, els espigons i diferents músics que evoquen l'ambient festiu. Escoltem Antònia Cruz, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026.
6: Aleshores vaig intentar integrar el poble, però també el que era, pues, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, pues, a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, pues, és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, pues aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però en una festa què falta? Doncs pues la música, no? Aleshores pues, vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar pues, uns personatges que fan música i tal, i després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però ai, com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo.
4: Tot i que professionalment va exercir com a traductora d'alemany, la pintura ha estat sempre una constant en la seva vida. Des de l'any 2003 ha ampliat la seva formació artística en diferents escoles de Barcelona, experimentant amb disciplines com el dibuix, el pastel, l'oli, l'acrílic i les tècniques mixtes, fins a desenvolupar un estil marcat per l'expressionisme abstracte. Actualment, la seva producció es centra principalment en els retrats de gran format i les obres abstractes, on el color esdevé el principal protagonista. L'acrílic és la tècnica amb què se sent més còmode, ja que li permet jugar amb transparències, textures i capes de pintura per aconseguir una gran força expressiva.
6: La meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80x80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull posar en una paret tot el que és el portrets, i a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, Els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
4: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
6: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova.
4: Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu a Cubelles. Per Antònia Cruz, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. L'exposició de l'autora del cartell de la Festa Major de Cubelles, d'Antònia Cruz, es podrà visitar fins al 31 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera i serà el primer acte de la programació d'aquesta Festa Major de Cubelles 2026.

0: 4 de 6 i un pilar de 4. La diada va permetre continuar preparant la colla i guanyar confiança de cara a les properes actuacions. Els castellers del Foix també han volgut agrair l'acollida dels xiquets de Vilaseca i felicitar els castellers de Tortosa per la seva actuació. La colla tortosina va viure una jornada històrica en descarregar el seu primer 5 de 6 i carregar per primera vegada un castell de 7 pisos al 3 de 7. Després d'aquesta actuació, els castellers del Foix ja preparen una de les cites més importants de la temporada, la Diada de Festa Major de Cubelles. La jornada es celebrarà dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda al Passeig Marítim de Cubelles amb la participació dels castellers del Foix, els bous de la Bisbal i els minyons de l'Arbós. La colla afronta aquesta Diada amb bones sensacions i amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte casteller davant de l'afició de casa. Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
1: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
2: Sí, sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra,

0: però fins que no s'ha pagat l'última, aquell 1% final, fins que no la pagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop cada, de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fica't dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
1: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular, cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
0: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
1: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
1: Avui hem convidat a la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Cubelles, Renata Bedós. Aquí tenim avui asseguda aquí als estudis de Ràdio Cubelles. Benvinguda, Renata.
3: Moltes gràcies.
1: Comencem, doncs, primer de tot fent valoració de la Festa Major Petita, que ja hem deixat enrere, i que, bé, hi ha hagut uns causes, no?, que han portat a la suspensió d'algun dels actes. En tot cas, anem a fer una mica de resum. Una Festa Major Petita que va començar, primer de tot, amb una exposició dels 30 anys de l'Agrupació Valls Populars, i que va anar seguint amb actes tradicionals, com pot ser, doncs, la trobada de jans i esdeveniments així més destacats. Comencem pel principi, Renata. No sé quina valoració en fas des del primer acte, que ha estat aquesta commemoració dels 30 anys de l'agrupació.
3: Bueno, és una valoració desigual, podríem dir, no? Per una banda, doncs, amb actes que hi van anar molt bé, com pot ser l'exposició, crec que va ser bonic rememorar a través de fotografies els 30 anys de l'agrupació de Valls Populars, 30 anys des de la seva constitució de l'agrupació, però s'ha de recordar que abans de la constitució de l'agrupació de Valls Populars ja hi havia Valls Populars a Cubelles, i això també es reflectia a l'exposició fins al dia d'avui. Per tant, doncs, crec que va ser molt bonic fer aquesta exposició i recordar amb mitjançant fotografies tots aquests anys de Valls Populars a Cubelles. També va anar molt bé la trobada de gegants, malgrat vam tenir el disgust de la caiguda dels gegants, però pel que fa al mentre es va desenvolupar tot el desenvolupament de l'esdeveniment, la veritat és que va anar molt bé, ens feia molta por perquè eren 40 colles de gegants, finalment van ser 40 perquè hi havia 39, una al final no va venir, però es va afegir una colla de dos nens que espontàniament havien fet els seus gegants, i per tant, doncs, finalment hi van haver 40 colles amb una 80 aproximadament de gegants, que va anar molt bé, excepte l'ensurt del disgust de la caiguda dels gegants. I després, doncs, van fer altres actes que també van anar molt bé, com la presentació al Cubelles Noir, que va omplir la sala d'exposicions del centre social. I després ja fa, durant aquesta legislatura, hem recuperat els actes més tradicionals al dia dels Sants Patrons, és a dir, la missa ja es venia desenvolupant, però sí que el mateix dia 30, doncs, hem fet actes, hem recuperat, crec recordar el tercer any que fem sardanes, en aquest cas a la plaça del Passeig Marítim, i després una activitat infantil. I això també va anar força bé. Vam tenir l'ensurt del dissabte, que malauradament no vam poder fer el correfoc. El divendres, a última hora, es va aixecar l'Alfa 3, que no ens permetia fer el correfoc, i quan ho teníem ja tot preparat, doncs malauradament hi va haver el tercer incendi a Cubelles en 10 dies. I, clar, mentre teníem equips d'emergència treballant per apagar un foc que no va estar estabilitzat fins a les 8 del vespre, doncs ens vam veure obligats a cancel·lar tots els actes que teníem previstos per dissabte. Per tant, doncs, hem tingut cancel·lacions per motius greus, hem tingut el disgust dels gegants, però pel que fa a la resta d'actes sí que es van desenvolupar correctament i de forma satisfactòria.
1: Un dels actes que ha quedat anul·lat, no?, i que s'ha de reprogramar, és la presentació dels premiats a la beca d'investigació local, Vila de Cubelles. No sé si teniu nova data, si encara s'està, doncs,
3: bueno, acabant
1: d'ajustar.
3: Finalment no es va poder fer per motius personals dels guanyadors de la beca, i estem esperant reprogramar-ho, de la mateixa manera que també estem esperant, això ja decidirà l'agrupació Valls Populars, nosaltres estem a disposició de si es vol reprogramar el correfoc o no. Això el que nosaltres estem a disposició del que l'agrupació Valls Populars decideixi, i en el cas dels premiats també buscarem una nova data per fer la presentació de la beca d'investigació local.
1: En el cas del correfoc, no és el primer any, no?, que hi han hagut, doncs, canvis, no?, amb un correfoc que, clar, està pendent, doncs, que es pugui o no es pugui, no?, deies el pla Alfa, no?, que és el que al final marca, no?, si es pot o no es pot fer, doncs, el cercavila, no?, amb foc, o en alguna ocasió inclús potser s'havia fet alguna cosa, no?, simbòlica, s'havien canviat els correfocs per Setmana Cultural s'havien fet canvis, no?
3: Això es va
1: canvis,
3: fer un any,
1: no?
3: Sí, es va canviar el correfoc a la Setmana Cultural, en comptes de fer Baix Blancs es va fer el correfoc, i a la Festa Major Petita es van fer els Baix Blancs. Tot i això, quan es va fer el correfoc en la Setmana Cultural també hi havia Pla Alfa, vull dir que això estem cap a un canvi climàtic que no sabem quan pot haver risc d'incendis, per tant, això estarem amatents. De fet, aquesta festa major ja l'hem previst tal com sempre, diguéssim, però jo crec que en el futur s'haurà de plantejar les dates dels correfocs, i no és una cosa només de Cubelles, és un fet general que tots els correfocs s'estan plantejant. És una mica el canvi el que ha passat amb les Diades Castelleres, no? Que tradicionalment es feien a les 12 al migdia i ja s'estan traspassant a les 6 de la tarda, i de fet a les 6 de la tarda ja s'està començant a veure que fa molta calor també a les 6 de la tarda, per tant hi ha coses que s'han de replantejar, no? Igual que el tema dels focs, de moment continuem amb els focs artificials, però aquest cap de setmana la Festa Major de Vilanova ja va innovar amb un espectacle de drons. Bueno, haurem de veure cap a on evolucionen les festes populars.
1: Parlant dels drons, també vam poder tenir unes imatges aèries, no? Sí. De la 40a trobada gegants, també una família important, no? Dins la Festa Major Petita, que ha donat doncs aquesta nota també destacada, no?
3: Sí, era un esdeveniment, jo crec que a Cubelles, respecte a la trobada de gegants, és una fita històrica que recordarem durant molt de temps. I també, inclús a nivell de país, jo dubto que hi hagi alguna trobada gegantera de la magnitud que vam tenir el dia de la trobada de gegants, de la 40a trobada de gegants. La veritat és que estem molt contents perquè, excepte, insisteixo, amb el tema dels gegants que malauradament van caure, la resta es va desenvolupar de forma correcta, les colles van estar molt contentes, van rebre l'agraïment i la felicitació per part de pràcticament totes les colles, i des d'aquí també vull agrair l'esforç que va suposar això tant al personal de la Regidoria de Cultura com a l'agrupació Ves Populars, a la colla de geganters que ho van donar tot per aquesta trobada, i també als voluntaris, perquè això va ser gràcies a una 50a de voluntaris que van treballar de valent perquè tot això fos un èxit.
1: Hem de dir que vau fer un canvi de recorregut, recordem, sí, una mica, més que res, perquè no sé si això us dona peu a cara a altres trobades, potser fer aquests canvis, establir-los o no, no ho sé.
3: Sí, el canvi va ser degut, i hi va haver qui ens va preguntar el motiu. El motiu bàsicament és que ja aproximadament cada any participaven entre 10 i 15 colles, i el recorregut tradicional, que sempre era el mateix, que sortia de la plaça Pobles d'Espanya fins a arribar a la plaça de la Vila, s'havia de creuar la carretera, i això ja suposava un trasbals a la circulació. Clar, haver de paralitzar la carretera, la 246, per fer passar 40 colles de gegants, ho vam veure inviable. Llavors vam estar mirant diferents recorreguts, hi havia una opció que era fer-ho tot a la part de baix, diguéssim, de carretera cap a baix, i l'altra opció era fer-ho de carretera cap amunt. Al final va guanyar l'opció de la carretera cap amunt, perquè creiem que també s'havia de passar per la plaça de la Vila, perquè al final no deixa de ser un reconeixement, no, a les colles, de que passin per la plaça la Vila, i que els balcons de l'Ajuntament estiguin oberts a rebre els gegants. I llavors l'únic lloc on podíem fer una ballada conjunta era la plaça del Mercat, i vam creure que un lloc on es podien plantar tots els gegants, que és un moment que molta canalla aprofita per anar a veure els gegants, el lloc adient era la Rambla Pau Casals, que crec que va ser un encert. La veritat és que feia molt de goig veure aquella Rambla plena de famílies mirant els gegants. És el segon esdeveniment que fem allà després de la mostra de pallassos, que també va funcionar molt bé allà, i la veritat és que crec que va ser un encert, tothom ho va celebrar, i les imatges aèries del dron, tant des de tota la Rambla com de la ballada final, la veritat és que van quedar molt boniques.
1: Uh-huh. Per tant, aquest canvi, no, de recorregut, uh-huh, en quant a la Rambla Pau Casals, direcció Passeig Vilanova, passar per la plaça de la Vila, uh-huh, perquè també hi ha aquest acte protocolari, no? I acabar ballant a la plaça del Mercat, ha estat encertat?
3: Nosaltres creiem que sí. De fet, les colles els hi va agradar. Nosaltres la por que ens feia era la baixada de del Passeig Vilanova, però les colles, la veritat, és que ho van salvar molt bé, sense cap incidència, i la veritat és que és un recorregut que va agradar molt. Ens passa una mica com ens passa el Carnaval, que sí que és un recorregut que no és fàcil a nivell de mobilitat interna, però sí que queda molt lluït. Va ser un recorregut que potser va fer un pèl llarg perquè acabava a la plaça del Mercat, potser s'haurien de plantejar que en el futur acabés a la plaça de la Vila, com sempre s'ha acabat, però durant tot el recorregut hi havia força gent mirant-ho, i després a la plaça del Mercat també va quedar molt lluita la ballada final. Per tant, crec que és un recorregut que es podria mantenir. Això ja dependrà de qui organitzi la propera trobada de gegants, estigui al govern, perquè recordem que la propera edició ja serà el 2027, per tant estarem amb un govern nou, i doncs qui hagi d'organitzar aquesta trobada de gegants doncs ja decidirà com s'haurà de fer. Però crec que sí, jo excepte un senyor que estava enfadat perquè diu: home, sempre he vist la sortida de la banda a casa meva, ja, però sempre hi ha algú, no?, que no, excepte aquesta persona. La veritat és que la resta de gent, sobretot les colles, doncs van quedar molt contentes del recorregut, i crec que va quedar molt lluïda pel poble.
1: Al final el ball conjunt, no? Eren moltes colles. A passar sí. De la vila sempre han dit que queda molt petita, sí. No? Tenim la rectoria tot just, doncs, que
3: tenim
1: també...
3: Tenim una plaça de la vila molt petita, per tant, el que ens van plantejar és que no es podia fer la ballada de cap de les maneres a la plaça de la vila, fins i tot els recordatoris els van donar a la plaça del Mercat, perquè tampoc no ens podíem aturar. De fet, la plaça de la vila el que hi havia era simplement una passada. Hi va haver alguna colla que va ballar, però en realitat era només una passada. Sí, creiem que per la plaça de la Vila s'havia de passar, creiem que havia de ser aquest el recorregut, però crec que tant la sortida de la Rambla Pau Casals com la ballada final a la plaça del Mercat van quedar molt lluïdes, i per tant crec que és un recorregut que jo personalment el mantindria. Ara, qui sigui la propera regidora de Cultura, sigui jo o sigui una altra persona, haurà de decidir.
1: Haurem d'esperar. En tot cas, sí que aquest dia feia molta calor, no?
3: Sí.
1: I hi va haver vent, que és el que va causar aquest incident que dèiem dels gegants, no? Aquesta caiguda dels gegants a causa del vent.
3: Bueno, més, tampoc hi va haver vent durant tot el dia. Va ser el moment que estàvem a la plaça, i de fet el que va fer caure els gegants va ser justament un cop de vent. Va ser un cop de vent, no va ser un vent continuat. Sí que feia vent, però en aquell moment va venir un cop de vent que va volar tot, no només van volar els gegants, van volar tot el que hi havia allà, les carpes que hi havia, la barra de l'agrupació, tot. I amb la mala sort de que totes les colles s'havien guardat els gegants, que va ser el primer que van fer per poder sopar, però l'agrupació de la colla geganters, jo crec que, clar, de forma encertada, en el sentit que ells volien que els gegants estiguessin a la plaça durant el sopar, no? Que és una cosa que fan habitualment.
1: Com anfitrions,
3: clar,
1: no?
3: Com anfitrions van voler deixar, i com sempre passa, la sort que vam tenir és que no hi havia cap nen a sota dels gegants al moment que van caure. I clar, és que van caure els tres. L'únic que no va caure va ser el Marcel del Maricel, perquè estava com més resguardat darrere d'una furgoneta, però la resta dels tres gegants van caure. I aquest va ser el disgust que vam tenir, perquè la jornada, la veritat, és que fins a aquell moment s'havia desenvolupat de forma correcta i molt exitosa. Tothom estava supercontent, però vam tenir aquest disgust.
1: Ja vam parlar amb l'agrupació d'Eix Populars, estàvem, doncs clar, una mica també pendents, no?, de què passaria aquesta festa major. Hem pogut escoltar, doncs, l'agrupació d'Eix Populars, que ens han explicat, no?, que volen sortir, que estan buscant solucions. En tot cas, no sé si heu tingut converses, agrupació, ajuntament, en el sentit que, clar, els gegants de Cubelles tenen substitució, però el Charlie no?
3: Sí, per això a l'hora d'intentar reconstruir-los, el primer seria el Charlie, i l'objectiu seria intentar aconseguir que el Charlie pogués sortir a la festa major. Clar, és que hi ha 3 setmanes entre la festa major petita i la gran. Per tant, no sé si a més estem en plena temporada alta de festes majors, per tant hi ha un artista que és el que intentarà recomposar-lo, i l'opció és per l'Abdo i per l'Assumpte, que tenim els gegants vells, que són l'estructura és molt pesada, per tant per això s'havia fet una nova estructura. Intentarem aprofitar els gegants vells i esperem que puguin sortir l'Assumpte i l'Abdo. Hem canviat els vestits, però en principi podran sortir. El tema és el Charlie, a veure si podem aconseguir mantenir el Charlie per la festa major gran.
1: Deien els membres de l'agrupació, no, dels populars, els mateixos geganters, deien ja tenien pendent, doncs, fer un manteniment dels gegants, això estava previst, però ara ens hem vist, doncs, amb l'obligació, i també deien, doncs, esperem que l'Ajuntament pugui també aportar la seva, en el sentit que entenc que ara estan bastant malvesos, potser l'import varia, no?, a l'hora de fer una reparació una mica més...
3: Clar, ara s'haurà de fer pràcticament una reparació integral, perquè la veritat és que van quedar molt malmesos amb el cop. Per tant, s'hauran de pràcticament revisar tots, diguéssim, s'haurà de s'hauran de rehabilitar tots, i és veritat que ells deien, bueno, ja tocava, doncs si podem treure l'assumpte i l'abdó, encara que siguin els antics, i d'aquesta manera, doncs, bueno, podem aprofitar, malauradament, el que va passar per fer una reforma integral, doncs es farà. Nosaltres estem a disposició de l'agrupació de Valls Populars i el que puguem aportar com a ajuntament ho farem, per descomptat.
1: Hem repassat una mica els actes de la Festa Major Petita. Ens faltava parlar del concert de jazz, no? Que era una de les novetats, no? Aquesta nit de jazz.
3: Sí, el que es va fer va ser durant la comissió de festes. Nosaltres el que fem com a comissió de festes és, per una banda, fem el balanç de les festes majors i després ja ens posem en propostes de cara a les festes majors. A la comissió es va demanar recuperar la nit de jazz. El que passa és que per aquesta festa major gran tenim moltes propostes i no vam poder trobar el dia per poder encabir el concert de jazz, perquè tampoc el que volem és fer una festa major com ens va passar amb la Setmana Cultural de l'any passat, que és una festa major que duri un mes pràcticament, no? Teníem molt clar que el dia 16 volíem acabar la festa major gran, i tampoc volíem començar pràcticament quan acaba la petita, sinó que volem començar amb l'assaig general. Bueno, comencem un dia abans de l'assaig general, però volíem que fes la festa major gran fos una setmana, és a dir, des del dia 7 fins al dia 16 d'agost, i aquí acaba. Per tant, no teníem data on podem cabir, perquè tots els dies hi ha actes, perquè a més aquest any hi ha l'eclipse solar, i aquell dia també teníem una proposta que la vam canviar, perquè tampoc no volem contraprogramar amb una fita històrica. Per tant, doncs, no vam trobar dia, i la solució que vam trobar era fer la proposta, en comptes de per la festa major gran, fer-la per la festa major petita.
1: Per tant, doncs, es va fer, va anar
3: sí.
1: bé?
3: Va anar bé, el que passa és que, clar, es va fer a la plaça, perquè tot el de la festa major petita, com hi havia la trobada de gegants, es va concentrar a la plaça del mercat. Clar, és una plaça molt gran, es va quedar una mica desengelada. Però bé, la resposta va ser bona, i per tant estem també contents de que les propostes que surten de la comissió de festes, doncs, es realitzin.
1: Visita guiada de l'espai natural del Foix. En aquesta ocasió, l'Aaron Marcos, que també el vam tenir per aquí a Ràdio Cubelles, la vam entrevistar, i va dedicar a aquesta visita una mica també a parlar dels fets de fa un any, no?
3: Sí, de
1: aquesta dana, no?, que vam patir. No sé com va anar, no sé si va poder participar, si ha pogut preguntar també com ha anat.
3: La veritat és que va anar molt bé, vam tenir un ple, i la veritat és que estem molt contents, perquè pràcticament totes les propostes que proposem, que estan dintre del programa, però no totes s'organitzen des de la Regidoria Cultural, la veritat és que van anar molt bé.
1: I les habaneres, no? També...
3: Sí, les habaneres són un èxit sempre, amb el ron cremat. La veritat és que és una molt bona manera. Hi ha, en aquesta festa major petita, com també hi haurà la gran, hi ha actes tradicionals que es mantenen, però perquè tant la comissió de festes com el propi poble ens ho demana. I acabar la trobada de gegants amb les habaneres i amb el ron cremat és una proposta que cada any, doncs, té molt d'èxit.
1: No ens voldrien tampoc deixar els castells, hi ha un taller de castells també dins la programació dimecres, 29 de juliol, per infants i adults, al costat del punt d'atenció turística de la platja. Suposo que bé, no? Els castells
3: van
1: sempre...
3: anar molt bé, jo aquí vaig participar com a castellera i hi va haver molt d'interès, i algunes de les persones que van venir ara ja de forma regular i estan venint als assajos, perquè per això es fa, no? Es fa el taller per donar a conèixer el fet casteller, però també perquè la gent s'acosti als castells i s'atreveixin a provar-ho i després a participar. I la veritat és que hi havia gent al passeig marítim, ara també es trasllada al passeig, perquè és veritat que el passeig és on hi ha força gent, i va anar molt bé el taller.
1: I recordem també que en el marc del 30 de juliol, no?, amb aquest tancament, deia vostè la missa solemne, que ja és tradicional a l'església Santa Menor de Sant Abdó Sant Senent, vam tenir també el Cor l'Espiga, no?
3: Sí, el Cor l'Espiga i els castellers del Foix, que van fer un pilar, i després el Cor l'Espiga, doncs, va cantar els cants amb la que hi havia durant la missa, i després, doncs, per la tarda ja va haver una festa infantil i les sardanes.
1: I va anar bé, també l'espectacle infantil d'Aquafesta.
3: Sí, vam fer aprofitant que aquest any ja no hi ha sequera i per tant podíem fer una activitat d'aigua. Tampoc es tractava de malbaratar aigua, però sí que fos una activitat més refrescant, perquè la veritat és que fa moltíssim

0: Màxima calor, encara que fos les 8 del vespre, també va anar molt bé, i les sardanes també. A veure, les sardanes no és que sigui un acte multitudinari, però va venir força gent a anar a participar ballant sardanes, i això és un goig que fas. Com a mínim un cop l'any hi ha gent sardanes a Cubelles, i també de gent que estava mirant les sardanes.
1: Perfecte, doncs hem repassat aquesta festa major petita, hem fet valoració de tot plegat. Ho deixaríem aquí i la convidem ja de seguida per parlar de la Festa Major Gran de Cubelles, que ja la tenim aquí també. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night...
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La programació de la Festa Major de Cubelles començarà amb l'obertura de l'exposició d'Antònia Cruz d'Osta a la sala d'exposicions al Centre Social Joan Roig i Piera. La mostra, que es podrà visitar fins al 31 d'agost, permetrà descobrir l'obra de l'artista autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026, una mostra que s'inaugurarà oficialment el dijous 6 d'agost a les 7 de la tarda. Quan encara no fa un any que viu a Cubelles, Antònia Cruz d'Osta s'ha convertit en una de les protagonistes de la Festa Major després que la seva obra fos escollida per il·lustrar el cartell oficial de l'edició del 2026. La seva vinculació amb Cubelles va començar poc després d'instal·lar-s'hi el setembre passat. Amb la voluntat de continuar desenvolupant la seva faceta artística, es va incorporar a Crear Cubelles. Va ser a través d'aquesta entitat que li van proposar presentar la seva proposta, que va quedar finalment seleccionada. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'artista, membre del col·lectiu Crear Cubelles, explicava que va rebre la notícia amb sorpresa i amb molta il·lusió, ja que mai no hauria imaginat que una de les seves pintures acabaria representant la festa més emblemàtica del municipi de Cubelles. Segons explica la mateixa artista, el cartell va sorgir d'una manera molt espontània, prenent com a punt de partida fotografies fetes per ella mateixa. Va crear una composició que reuneix alguns dels espais i elements que més l'han captivat del municipi: el campanar de l'església, les cases del nucli antic, les palmeres del passeig marítim, les embarcacions del Club Marítim Cubelles, un pescador, els espigons i diferents músics que evoquen l'ambient festiu. Escoltem Antònia Cruz, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026.
3: Aleshores vaig intentar integrar el poble, però també el que era, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, doncs a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, doncs és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, doncs aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però amb una festa què falta? Doncs la música, no? Aleshores doncs vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar doncs uns personatges que fan música i tal, i després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però ai, com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo.
2: Tot i que professionalment va exercir com a traductora d'alemany, la pintura ha estat sempre una constant en la seva vida. Des de l'any 2003 ha ampliat la seva formació artística en diferents escoles de Barcelona, experimentant amb disciplines com el dibuix, el pastel, l'oli, l'acrílic i les tècniques mixtes, fins a desenvolupar un estil marcat per l'expressionisme abstracte. Actualment, la seva producció es centra principalment en els retrats de gran format i les obres abstractes, on el color esdevé el principal protagonista. L'acrílic és la tècnica amb què se sent més còmode, ja que li permet jugar amb transparències, textures i capes de pintura per aconseguir una gran força expressiva.
3: La meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80x80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores vull posar en una paret tot el que és el portrets, uh-huh. I a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de el que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on he d'anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré, pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
4: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
3: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova.
2: Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu a Cubelles. Per Antònia Cruz, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. L'exposició de l'autora del cartell de la Festa Major de Cubelles, Antònia Cruz, es podrà visitar fins al 31 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera i serà el primer acte de la programació d'aquesta Festa Major de Cubelles 2026. Els castellers del Foix de Cubelles van actuar dissabte 25 de juliol a la diada de la Festa Major de Sant Jaume de la Pineda, a Vilaseca, on van compartir plaça amb els xiquets de Vilaseca i els castellers de Tortosa. La colla cubellenca va completar una bona actuació i va tornar a descarregar el 3 de 7, el setè de la temporada. Aquest castell s'ha convertit en una de les construccions més habituals dels castellers del Foix aquest any i en aquesta ocasió també va servir perquè alguns membres de la colla s'entrenessin en noves posicions. L'actuació es va completar amb un 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 i un pilar de 4. La diada va permetre continuar preparant la colla i guanyar confiança de cara a les properes actuacions. Els castellers del Foix també han volgut agrair l'acollida dels xiquets de Vilaseca i felicitar els castellers de Tortosa per la seva actuació. La colla tortosina va viure una jornada històrica en descarregar el seu primer 5 de 6 i carregar per primera vegada un castell de 7 pisos al 3 de 7. Després d'aquesta actuació, els castellers del Foix ja preparen una de les cites més importants de la temporada, la Diada de Festa Major de Cubelles. La jornada es celebrarà dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda al Passeig Marítim de Cubelles amb la participació dels castellers del Foix, els bous de la Bisbal i els minyons de l'Arbós. La colla afronta aquesta diada amb bones sensacions i amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte casteller davant de l'afició de casa.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ciutadans, ciutadanes i ciutadanis de Filalunya.
1: Es prohibeixen
0: expats, candistes
1: i paràsitos.
2: A Catalunya hi ha una escena. Jo sóc la pel·lícula.

0: Samantha?
1: Fades!
0: Quina beneitura, no?

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La programació de la Festa Major de Cubelles començarà amb l'obertura de l'exposició d'Antònia Cruz d'Osta a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La mostra, que es podrà visitar fins al 31 d'agost, permetrà descobrir l'obra de l'artista autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026, una mostra que s'inaugurarà oficialment el dijous 6 d'agost a les 7 de la tarda. Quan encara no fa un any que viu a Cubelles, Antònia Cruz d'Osta s'ha convertit en una de les protagonistes de la Festa Major després que la seva obra fos escollida per il·lustrar el cartell oficial de l'edició del 2026. La seva vinculació amb Cubelles va començar poc després d'instal·lar-s'hi el setembre passat. Amb la voluntat de continuar desenvolupant la seva faceta artística, es va incorporar a Crear Cubelles. Va ser a través d'aquesta entitat que li van proposar presentar la seva proposta, que va quedar finalment seleccionada. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'artista, membre del col·lectiu Crear Cubelles, explicava que va rebre la notícia amb sorpresa i amb molta il·lusió, ja que mai no hauria imaginat que una de les seves pintures acabaria representant la festa més emblemàtica del municipi de Cubelles. Segons explica la mateixa artista, el cartell va sorgir d'una manera molt espontània, prenent com a punt de partida fotografies fetes per ella mateixa. Va crear una composició que reuneix alguns dels espais i elements que més l'han captivat del municipi: el campanar de l'església, les cases del nucli antic, les palmeres del passeig marítim, les embarcacions del Club Marítim Cubelles, un pescador, els espigons i diferents músics que evoquen l'ambient festiu. Escoltem Antònia Cruz, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026.
3: Aleshores vaig intentar integrar el poble, però també el que era, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, pues a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, pues és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, pues aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però en una festa què falta? Pues la música, no? Aleshores pues vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar pues uns personatges que fan música i tal. I després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però ai, com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo.
2: Tot i que professionalment va exercir com a traductora d'alemany, la pintura ha estat sempre una constant en la seva vida. Des de l'any 2003 ha ampliat la seva formació artística en diferents escoles de Barcelona, experimentant amb disciplines com el dibuix, el pastel, l'oli, l'acrílic i les tècniques mixtes, fins a desenvolupar un estil marcat per l'expressionisme abstracte. Actualment, la seva producció es centra principalment en els retrats de gran format i les obres abstractes, on el color esdevé el principal protagonista. L'acrílic és la tècnica amb què se sent més còmode, ja que li permet jugar amb transparències, textures i capes de pintura per aconseguir una gran força expressiva.
3: La meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull posar en una paret tot el que és el portrets, uh-huh. I a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de el que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, Els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré, pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
2: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
3: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova.
2: Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu a Cubelles. Per Antònia Cruz, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. L'exposició de l'autora del cartell de la Festa Major de Cubelles, d'Antònia Cruz, es podrà visitar fins al 31 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera i serà el primer acte de la programació d'aquesta Festa Major de Cubelles 2026. Els castellers del Foix de Cubelles van actuar dissabte 25 de juliol a la Diada de la Festa Major de Sant Jaume de la Pineda, a Vilaseca, on van compartir plaça amb els xiquets de Vilaseca i els castellers de Tortosa. La colla cubellenca va completar una bona actuació i va tornar a descarregar el 3 de 7, el setè de la temporada. Aquest castell s'ha convertit en una de les construccions més habituals dels castellers del Foix aquest any i en aquesta ocasió també va servir perquè alguns membres de la colla s'entrenessin en noves posicions. L'actuació es va completar amb un 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 i un pilar de 4. La diada va permetre continuar preparant la colla i guanyar confiança de cara a les properes actuacions. Els castellers del Foix també han volgut agrair l'acollida dels xiquets de Vilaseca i felicitar els castellers de Tortosa per la seva actuació. La colla tortosina va viure una jornada històrica en descarregar el seu primer 5 de 6 i carregar per primera vegada un castell de 7 pisos al 3 de 7. Després d'aquesta actuació, els castellers del Foix ja preparen una de les cites més importants de la temporada, la Diada de Festa Major de Cubelles. La jornada es celebrarà dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda al Passeig Marítim de Cubelles amb la participació dels castellers del Foix, els bous de la Bisbal i els minyons de l'Arbós. La colla afronta aquesta diada amb bones sensacions i amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte casteller davant de l'afició de casa.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
5: bon
2: Fuster.
5: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és un...

0: enllà la catenària. S'ha aturat el moviment, la cosa sembla precària i falta manteniment. Sona la megafonia.
1: Merci per fer aquest servei. Dispensin una altaveria.
0: Però

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Hola, benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. Avui, a la història de la música dance, els protagonistes seran Ashford and Simpson. I el número de la Billboard d'aquesta setmana serà pel que va ser el rei del pop, el Michael Jackson. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80.

Ashford & Simpson és una parella de compositors, productors i artistes americans formada per Nicholas Ashford i Valerie Simpson. Encara que les seves composicions estan estretament lligades a la casa discogràfica Motown, el seu primer èxit com a compositor fou Let Go, Get Stoned, un número 1 per Ray Charles a les llistes de Rhythm and Blues de 1966.

El 1966 varen fitxar per Motown, on varen composar varis temes, varis èxits de Marvin Gaye i Tammy Terrell, incloent Ain't No Mountain High Enough.

també seria un èxit més tard per Diana Ross com a solista. Al marxar-se Diana Ross de la Tamla Motown, Ashford & Simpson varen composar i varen produir l'èxit d'aquesta com a solista. Però anem a escoltar la versió que va fer la Diana Ross d'aquesta cançó.

Com hem dit, la Diana Rose va marxar de la Tamla Motown, però Ashford & Simpson van seguir sent els seus productors i van fer-li el que seria el seu primer èxit en solitari, Reach Out or Touch Somebody Humphrey.

A més de les seves carreres en solitari, Ashford amb Simpson ha enregistrat com a duet el major èxit que varen tenir el 1984, que va ser el seu Solid. And for love's sake, each mistake, oh, you...

El primer programa de la temporada 15 el vàrem començar expressament amb una producció de Ben Libren, el DJ holandès-canadenc. I avui encerrem aquesta edició amb el Megamico d'en Miquel Fabrelles, un home del nostre país, de Palafrugell, més conegut per Mike Platines. Aquest és el seu Megamico, que havia estat tancat molts anys amb una caixa d'una bobina oberta. Veig que al final no s'ha editat, però està a tot arreu. Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. El programa dance de dècades anteriors.

I es va acabant la música de Dan Harrow, però la pista central segueix amb música. Com la cançó originària de Nelson, ens porta la versió Elastic Band.

sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado.

Des de Hot Dance 80 et punxem els que varen ser els números 1, els números 2, els números 3. I és que estem fent ràdio des de fa molts anys. Ja tenim una edat. I hem escoltat cançons que eren número 1, però cançons també, com he dit, número 2, número 3, i que potser no funcionaven a les FMs, però que eren cançons que valia la pena escoltar quan tenies l'oportunitat de fer-ho. Us en recordeu del Boys, Boys, Boys? Aquell pit sortint del vestit al programa de televisió espanyola per Cap d'Any? Aquesta és la Sabrina i aquesta és la seva noia calenta, Hot Girl.

0: Josep Maria, em poses una cançó?
1: I tant que et poso una i dues cançons, i les que facin falta. És Baxim, i aquesta és la seva noia fantasiosa. O la fantasia de la seva noia, vés a saber. Això és Maxim, i això és Lady Fantasy, que ens portarà el número 1 a la Billboard als anys 80.

0: tots els números 1 de la Billboard de Hot Dance 80.
1: I a la Billboard Hot Dance 80 arriba amb aquest número 1 que va ser no una setmana, ni dues, ni tres, sinó quatre, del 19 de gener al 9 de febrer del 80.

Aquesta cançó és original de Michael Jackson, però Brandy va fer un cover el 1997 i fou inclòs a l'àlbum Quiz Joint, produït pel productor de Michael Jackson, el Quincy Jones.

També va fer una versió de la mateixa Ashanti el 2005 com a remix del seu senzill Rock With Me, Oh Baby, la qual va interpretar en el lliurament dels premis BET el 2008.

Janet Jackson va llançar un títol similar, Rock With You, en el seu àlbum Discipline, però es tracta d'una composició sense relació quelcom amb la de Rock Temptation. Escoltem aquesta versió de la Janet Jackson. I want to rock with you.

El 2012, la cantant brasilera Fabiana Pessoni va fer una versió de la cançó en ritme de bossa nova Jazz Fusion.

Us ho diem sempre, Hot Dance 80, escoltem números 1, números 2, números 3. Aquesta cançó no l'havíem escoltat en 15 temporades, i mira, la descobrim ara. Roxanne és l'àlies de l'artista Eurobeat Elena Gobi. Va llançar els singles Show Me, Song For You, Love, Love, Fire, Money, Money i Without You. I a Hot Dance 80 seguim amb més històries i ara ho fem amb un número 1. És que també tenim de posar números 1 al Hot Dance 80, que sí? Recorda que ens pots enviar una nota de veu al 626-440-111, 626-440-111, i demanar-nos quina cançó vols escoltar a Hot Dance 80.

si estem escoltant Samantha Fox, la propera a trepitjar la pista central de Hot Dance 80 serà la Sabrina. Eren les dues solistes que es feien unes lluites per veure qui aconseguia ser el número 1. Però ara traurem a la Sabrina de la seva zona de confort. La traurem del Boys, Boys, Boys per interpretar-nos una cançó del Rod Stewart.

Què us sembla aquesta versió del tema de Rod Stewart interpretat per la Sabrina? Es defensa prou bé, eh? Anem a escoltar ara un altre intèrpret també dels 80s, però que encara al segle XXI va traient cosetes. Estem parlant de la Sissy Catch. Això és el Heal Me. I això és un remix.

I qualsevol moment és bo per anar-se'n a la platja. Ho farem ara amb Rick Fellini. I és que el Rick Fellini és de Rimini. Si fos català, seria de Lloret, de Platja d'Aro, de Salou. Però no, és italià i és de Rimini.

Rick Fellini és un dels àlies de Gianni Coriani. I anem a escoltar ara a Ken Laszlo. I sabeu com es diu en Ken Laszlo? Doncs Gianni Coriani. És a dir, que la mateixa persona cantava cançons amb diferents formacions.

Estem a punt d'acabar aquesta edició de Hot Dance 80 i ho fem amb aquest intèrpret que apareix sota el nom de Ken Laszlo, Rick Fellini, DJ High Energy i Ricky Maltese, entre d'altres. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR, des de la producció la Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado. Ens acomiadem amb Ritz in Your Eyes. Serà fins la propera edició de Hot Dance 80. Adéu-siau, que ho passeu bé. Ens tornem a retrobar a Hot Dance 80.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta relativament variable, sí que amb domini del sol al centre del dia, però amb intervals de núvols gran part de la jornada, que aniran entre més i menys, fins i tot desapareixent una mica a partir del vespre, quan el cel estarà una miqueta més clar. La temperatura aquesta nit ha estat molt alta, s'ha situat al voltant entre els 25 i els 26 de mínim, una nit de mal dormir, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir, tornarà a estar al voltant dels 32 graus, amb una humitat molt alta i amb moltíssima xafogor. Vents febles amb una miqueta de terral, ara a primera hora del matí, i marinada, sobretot, de migjorn o de garbí al centre del dia, girant a terrals, novament, al caure al vespre, i amb una situació marítima força tranquil·la, amb mar entre rissada a primera hora i marejol la major part del dia. De cara a demà no s'esperen gaires canvis, sinó que potser farà més sol, no tindrem tants núvols, amb algun núvol baix a primera hora del matí, més sol al centre del dia, i alguns núvols al final de la jornada, tipus baix, més fruit de l'humitat que d'una altra cosa, i amb unes temperatures que aquesta nit no quedaran tan altes, baixaran una miqueta, però tot i així voltaran els 25 de mínima, mentre que demà la màxima pot recular una mica i està entre els 31 o 32, amb una humitat que continuarà sent molt alta. Vents febles amb terrals a l'inici i final del dia i marinada, sobretot de migjorn, al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre rissada i una mica de marejol.
4: Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
5: Hola, gràcies, bon dia.
4: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
5: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
4: Uh-huh. I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
5: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
4: I què podrà descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
5: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que són fons per aquest gènere i també les cobertes, no?, i alguna de les frases de cada llibre, i jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
4: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
5: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la. I, per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsa la lectura d'aquest llibre.
4: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
5: Va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no?, de veure què pot resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
4: Uh-huh. I hi ha alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que recomanaries observar amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
5: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet primera manera, la coberta d'un dels llibres, la imatge d'un dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició, i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no?, de la població, i que bé, jo crec que és cridanera.
4: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran part d'aquesta exposició a Cubelles?
5: Doncs, això parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, ens hem posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer l'any 23 i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
4: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
5: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè, clar, tenim pocs títols. En total són 9, si no recordo malament, ara mateix. I bé, doncs, sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
4: I Crea Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
5: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors amb interès també de mostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
4: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
5: Sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival que s'estarà fent durant aquest darrer caps de setmana d'agost, doncs jo crec que sí, perquè a part, doncs, no sé, ja... Clar, no només posem les cobertes, no? Com comentava abans, ara la coberta l'acompanyaran doncs, algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que... Sí.
4: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
5: Jo crec que és molt ampli, no? Perquè... Clar, també el gènere té moltes vessants, no? Perquè hi ha obres més dures, no? més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònides, altres, diguéssim, que es basen en la ficció pròpia del gènere, no? En quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades en aquest sentit, no? Des de les més poètiques a les més iròniques, a les més dures també, fins i tot. O sigui, que hi ha una mica de tot.
4: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg dins entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i això, i grafisme, no?, i creació gràfica?
5: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com un puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò, quan es tracta de vendre l'obra d'un autor o conegut que intenta doncs, fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I ens adonem de que funciona així.
4: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu-vos que pot interessar més a un públic especialitzat?
5: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas.
4: Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició? Quin missatge li donaries, no sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
5: Doncs jo crec que el missatge seria això, la sensació de que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador o dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que és una feina molt global que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives, i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
4: Uh-huh. I ja per acabar, bé, perquè creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres lliures al Noir de Libertània aquest mes d'agost?
5: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una exposició d'aquestes característiques de tota la meva vida, dedicada al Pedro, perquè, per exemple, això per la seva singularitat i perquè en un quart d'hora ja ho has vist. I, per tant, doncs bé, és passar una estoneta divertida i interessant i veure, doncs, això, una feina creativa i, diguem-ne, multicreativa, no?, perquè engloba diferents parts, no?, del que seria això, el món creatiu, no?, dibuix, il·lustració, disseny, literatura, en fi, jo crec que val la pena.
4: Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests detalls que ens has explicat avui a l'entrevista. I anem a recordar, no?, una exposició, Llibres lliures, al Noir de Libertània, que es podrà visitar del 3 al 28 d'agost a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé.
5: Gràcies. Bon dia.
4: La programació de la Festa Major de Cubelles començarà amb l'obertura de l'exposició d'Antònia Cruz d'Osta a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La mostra, que es podrà visitar fins al 31 d'agost, permetrà descobrir l'obra de l'artista autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026, una mostra que s'inaugurarà oficialment el dijous 6 d'agost a les 7 de la tarda. Quan encara no fa un any que viu a Cubelles, Antònia Cruz d'Osta s'ha convertit en una de les protagonistes de la Festa Major després que la seva obra fos escollida per il·lustrar el cartell oficial de l'edició del 2026. La seva vinculació amb Cubelles va començar poc després d'instal·lar-s'hi el setembre passat. Amb la voluntat de continuar desenvolupant la seva faceta artística, es va incorporar a crear Cubelles. Va ser a través d'aquesta entitat que li van proposar presentar la seva proposta, que va quedar finalment seleccionada. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'artista, membre del col·lectiu Crea Cubelles, explicava que va rebre la notícia amb sorpresa i amb molta il·lusió, ja que mai no hauria imaginat que una de les seves pintures acabaria representant la festa més emblemàtica del municipi de Cubelles. Segons explica la mateixa artista, el cartell va sorgir d'una manera molt espontània, prenent com a punt de partida fotografies fetes per ella mateixa. Va crear una composició que reuneix alguns dels espais i elements que més l'han captivat del municipi: el campanar de l'església, les cases del nucli antic, les palmeres del passeig marítim, les embarcacions del Club Marítim Cubelles, un pescador, els espigons i diferents músics que evoquen l'ambient festiu. Escoltem Antònia Cruz, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026.
6: Aleshores vaig intentar integrar el poble, però també el que era, pues, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, pues, a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, pues, és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, pues aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però en una festa què falta? Doncs pues la música, no? Aleshores, pues, vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar, pues, uns personatges que fan música i tal, i després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però ai, com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo.
4: Tot i que professionalment va exercir com a traductora d'alemany, la pintura ha estat sempre una constant en la seva vida. Des de l'any 2003 ha ampliat la seva formació artística en diferents escoles de Barcelona, experimentant amb disciplines com el dibuix, el pastel, l'oli, l'acrílic i les tècniques mixtes, fins a desenvolupar un estil marcat per l'expressionisme abstracte. Actualment, la seva producció es centra principalment en els retrats de gran format i les obres abstractes, on el color esdevé el principal protagonista. L'acrílic és la tècnica amb què se sent més còmode, ja que li permet jugar amb transparències, textures i capes de pintura per aconseguir una gran força expressiva.
6: La meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull posar en una paret tot el que és el portrets, i a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants, per exemple, Els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
4: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
6: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova.
4: Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu a Cubelles. Per Antònia Cruz, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. L'exposició de l'autora del cartell de la Festa Major de Cubelles, Antònia Cruz, es podrà visitar fins al 31 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera i serà el primer acte de la programació d'aquesta Festa Major de Cubelles 2026. Els castellers del Foix de Cubelles van actuar dissabte 25 de juliol a la diada de la Festa Major de Sant Jaume de la Pineda, a Vilaseca, on van compartir plaça amb els xiquets de Vilaseca i els castellers de Tortosa. La colla cubellenca va completar una bona actuació i va tornar a descarregar el 3 de 7, el setè de la temporada. Aquest castell s'ha convertit en una de les construccions més habituals dels castellers del Foix aquest any i en aquesta ocasió també va servir perquè alguns membres de la colla s'entrenessin en noves posicions. L'actuació es va completar amb un 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 i un pilar de 4. La diada va permetre continuar preparant la colla i guanyar confiança de cara a les properes actuacions. Els castellers del Foix també han volgut agrair l'acollida dels xiquets de Vilaseca i felicitar els castellers de Tortosa per la seva actuació. La colla tortosina va viure una jornada històrica en descarregar el seu primer 5 de 6 i carregar per primera vegada un castell de 7 pisos al 3 de 7. Després d'aquesta actuació, els castellers del Foix ja preparen una de les cites més importants de la temporada, la Diada de Festa Major de Cubelles. La jornada es celebrarà dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda al Passeig Marítim de Cubelles amb la participació dels castellers del Foix, els bous de la Bisbal i els minyons de l'Arbós. La colla afronta aquesta diada amb bones sensacions i amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte casteller davant de l'afició de casa. Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix

0: un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
1: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
2: Sí, sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I diríem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fiques-te dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
0: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
2: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaria sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament el sol.
0: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: tota l'actualitat local,

dia, o bona tarda, segons us agafi, o bona nit. El meu nom és Ivan Madrigal i això és Vents de Poesia, Tempesta de Rock. Un programa en el que ens proposem analitzar o recórrer los contactes, les relacions entre la poesia i la música rock. Fem servir com guia, a part d'altres obres, una obra d'Octavio Paz molt interessant, que es diu Los hijos del limo, en el que parla d'una un trencament molt gran que existeix en l'època del romanticisme i fa un recorregut relacionant el romanticisme amb la poesia dels poetes maldits, maledits del de francesos i després amb les vanguardies. I jo afegiria en aquest recorregut precisament la música rock. Precisament per diferents motius. Un d'ells és que va acompanyada de música. La poesia des del seu naixement s'acompanya de música. Dedicarem els propers programes a un poeta. Així es diu, es deia el mateix, que es diu Lou Reed. I és que el mateix confessava que volia ser el que es diu i té gran ressonància en Estats Units, un gran autor americà. Que volia ser un gran autor americà. Controvertido, autor maldito, autor de o narrador del submundo de Nova York, Nova York com un dels seus grans personatges a la seva obra, que va morir als 71 anys, l'any 2015, de cirrosis hepàtica. Su tercera esposa, Lori Anderson, una poeta, per añadir més, deia que es va morir fent tai chi. De fet, en les seves últimes gires apareixia el seu professor de tai chi, un xinès, fent figures al so de la música, cosa que molts de fans de Lou Reed no entenien. No entenien com l'autor d'Heroin, com l'alma, l'ànima de Velvet Underground, l'autor del Transformer, un gran rocker, es dedicava a fer aquest tipus de coses, entre altres recitar poesia precisament en els seus concerts. Proposem un petit recorregut en aquest programa de quatre cançons. Cançons potser poc habituals per sentir en un programa dedicat a Lou Reed. En primer lloc, sentirem una cançó de molt especial d'un disc molt interessant, un disc que està completament dedicat a la figura, genio i figura, de Andy Warhol. Un disc que es diu Songs for Drella. Drella era l'apel·latiu amb el que era conegut entre els seus allegats, que és una contracció entre Dràcula i Cinderella. Es va explicar aquest disc sempre com una ficció. Però la veritat és que dona un panorama molt humà, molt proper
a aquesta figura de la que es coneix pràcticament tot i que va estar gran amic del mateix Lou Reed. No cal més que recordar que la portada del primer disc de Velvet Underground és una obra d'Andy Warhol, és aquest famós plàtan sobre frondo blanc. La canció es diu Open House. És un disc en el que es van a unir de nou John Cale i Lou Reed per gravar junts aquesta obra, i fa referència a una actitud, a una manera de ser, me'n refereixo a la cançó d'Andy Warhol. El títol Open House no és en va, en el sentit de que la seva casa era una casa oberta, és a dir, l'agradava molt tenir gent al seu voltant i sempre l'agradava rebre visites. Parla d'una costum txeca, era d'origen txecoslovac, que li va legar la seva mare, que era donar petits regals als visitants perquè li recordessin, o simplement invitar a gent a la seva casa perquè fos recordat. Bueno, sin más dilació, sentirem la cançó Open House.

com poeta, Lou Reed es va caracteritzar, i és una cosa que va dir el mateix, com un poeta de lo que diria Dostoyevsky, el subsol, les zones més fosques de la ciutat de Nova York. De fet, el seu segon disc en solitari, el Transformer, considerat per molts la seva millor obra, és el primer disc en el que vam sentir parlar de travestidos, de homosexuals, de prostitutes, i és un disc absolutament excepcional, que va estar produït per David Bowie, que fa, bueno, les seves petites introduccions, i en el que va formar part de la banda el seu guitarrista, el guitarrista de David Bowie, Mick Ronson. En qualsevol cas, la següent cançó que sentirem no és encara del Transformer. He volgut fer un recorregut una mica diferent a dins de l'obra de David, de Lou Reed. És una cançó que es diu Street Hustle. Hustle és algo así com follón, algarada. I és una cançó que dona títol a un disc seu d'època ja més, més avançada, del 1978. En aquest disc i en aquesta cançó en particular ens trobem amb una mena de relació sexual amb diferents tipus de persones, i és realment poc habitual en el que s'havia sentit fins a aquest moment, no? Que pràcticament tota l'obra de Lou Reed sempre s'ha caracteritzat per fer sorpreses, no? Per fer coses que mai s'havien fet. Això que li va costar en moltes ocasions la seva popularitat, o fins i tot els calés, perquè mai ha tingut un gran èxit Lou Reed. Es pot fàcilment dir que el seu únic èxit és precisament del Transformer, el disco del que parlava abans, que és Walk on the Wild Side. No ha sigut un autor de grans èxits. En una de les obres de la que parlarem més, més endavant, en un altre programa, The Raven, publicada en 2003, va suposar la seva expulsió de la discogràfica Sire, ni més ni menys, una figura del rock and roll que es va estar expulsada d'una discogràfica, no? Sona com molt xocant, no? Bueno, sin més dilació, aquí comença Street Hustle.

Aquesta era una versió en directe del seu últim disc oficial en directe, que es diu Animal Serenade, i fa precisament menció, en la petita introducció que fa parlant, allò que a lo que em referia abans, de, que volia fer-se un joc en aquesta galeria de la fama dels poetes maledits, o dels poetes, dels grans poetes, dels grans autors americans, i menciona alguns dels poetes que caldria esmentar abans de parlar dels rockeros com poetes, que seria la generació Beat, los Beatniks. Pràcticament es va reduir aquesta generació a tres autors: William Burroughs, Allen Ginsberg i Jack Kerouac. Però lo cert és que hi havia molt menys, molt més, i hi havia dones. Hi havia dones en aquest món. Hi havia grans dones poetes que es van anar recollint poc a poc. Es van anar considerant i reconsiderant poc a poc. Entre elles, Dayan Di Palma, que és una cançó, és probablement la més coneguda. La següent cançó que sentirem parla d'un tema molt habitual a l'obra de Lou Reed, que és la família. La família com font de problemes, la família com font de traumes, disputes. De fet, es diuen coses bastant dures en aquesta cançó, de llàgrimes, de dolor, i la necessitat de fugir d'aquesta cançó. El mateix Lou Reed va crear un mite. Nunca sabrem, mai sabrem fins quin punt és veritat el que va explicar moltes vegades, entre altres coses que el seu pare no volia que toqués la guitarra i li va sotmetre a sessions d'electroshock per treure'l la idea del cap. Bueno, això és Families de Lou Reed.

0: Aquesta cançó la trobem en una de les seves grans obres. No és una de les cançons probablement més destacades del disco. Un disco que es diu The Bells, gravat en Alemanya, encara en els anys 70, i considerat un dels seus millors discos. Bueno, pues això és tot per avui. Ens acomiadem amb Lou Reed i tornem la setmana que ve. Moltes gràcies.
1: Ràdio Cubelles.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics.

Començarem el repertori d'avui amb Beethoven i un altre fragment de la Simfonia número 5 en do menor, opus 67, seran els Allegros. Els interpreta l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la OBC, dirigida per Lawrence Foster.

Començàvem amb un dels grans noms de la música clàssica, Beethoven, i continuem amb un altre dels grans, no menys, amb Mozart, amb un fragment del concert per a piano número 24 que interpreta la Filharmònia Orquestra, dirigida per Herbert von Karajan, i el pianista és Walter Gieseking.

Començàvem amb peces simfòniques de dos dels grans de la música clàssica, Beethoven i Mozart, i a continuació tindrem una part a la qual ens acompanyarà una soprano, la italiana Amarilli Nizza, amb àries de Giacomo Puccini. Serà una de la Fanciulla del West, una altra de la Rondine i una altra de Il Tabarro. Doncs amb aquestes tres àries continuem amb l'orquestra del Borac Teatre d'Ostrava, dirigida per Gianluca Mantinenghi.

Doncs acabem d'escoltar tres àries de Puccini amb la soprano Amarilí Nitza. A continuació tenim un compositor espanyol, un gran virtuós del violí, Pablo Sarasate, nascut a Pamplona i mort a Biarritz. Amb la seva faceta de compositor, escoltarem dues obres per a piano i violí: El canto del Ruiseñor, opus 29, i El capritx basc, opus 24. La violinista és Julia Fischer i la pianista Milana Czerniawska.

han estat dues obres de Pablo Sarasate per a violí i piano. I acabem ja el programa i ho farem amb el compositor finlandès Jan Sibelius i el seu Vals Trist. L'interpreta la Filarmònica de Berlín amb la direcció de Herbert von Karajan.

I fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

0: Si vols notar la diferència, Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència,
0: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència,
0: si vols notar la diferència,
2: Ràdio Cubelles 107.5 FM.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Ja tornem a ser aquí una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, ens acompanya el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Hola, Ignasi, bon dia. Bon dia també a tots els oients. Avui donarem inici a un nou fil dels que ja n'hem fet uns quants, que, com sabeu, ens serveixen de bona excusa per escoltar alguns temes diferents o d'intèrprets potser no tan coneguts, diguem.
0: Sí.
1: Que això no vol dir que no siguin bons, i sobretot també ho fem per explicar-vos històries al seu voltant.
0: Exactament, aquesta és l'excusa. Doncs bé, aquesta temporada, els temes que ens han servit, això, d'excusa per explicar-vos aquestes històries, han sigut la vida i obra d'Elvis, les cançons en nom de ciutat, les rivalitats i, posteriorment, les amistats i col·laboracions en el món de la música.
1: Doncs bé, tot i que potser alguns ja esteu encarant l'operació Bikini, el tema que hem escollit per aquesta sèrie són els menjars. Come.

0: Mejas, gran cocido parisien, huevos al gratén, sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén.
1: Tenemos pollo asau, con
0: ensalada.
2: Aquests són el Golden Apple Quartet, que ens interpreten el menú. Aquest tema és precisament un dels més coneguts d'aquest grup musical humorístic que es va formar al País Basc l'any 1986.
3: Sí, el menú és un bon exemple de l'estil d'aquests actors còmics i bons cantants, i gairebé sempre interpreten els seus temes a capella, tal com els estem sentint ara.
2: Mm-hmm. Ja, de fet, en el nom del grup donen una bona pista de les seves intencions, ja que parodien els americans Golden Gate Quartet, però que, si traduíssim el seu nom, de fet, vindria a ser el quartet de la Poma Golden, que, mira, potser ja només per això podríem incloure'ls en aquesta sèrie dedicada als menjars. Però, això sí, en el capítol dedicat als postres.
3: Ah, vols dir que tindrem un capítol dedicat als postres?
2: Sí, i tant.
3: Ah, sí?
2: Però, home, abans haurem de parlar de menjars, no et sembla?
3: Va, som-hi.
2: Vinga.

0: Començarem amb el primer àpat del dia, l'esmorzar. I ens n'anirem fins a Amèrica, que és on ens l'ofereix Supertramp.
1: Sí, aquest Breakfast in America és la cançó que dona nom al sisè àlbum d'estudi que va publicar la banda anglesa Supertramp i també conté altres temes molt coneguts com The Logical Song o Take the Long Way Home, tots ells escrits per en Roger Hodgson i Goodbye Stranger, l'autor del qual va ser en Rick Davies.
0: Amb aquest LP i alguns dels seus talls, Supertramp feia una certa crítica amb caire humorístic de la societat americana, dels seus costums. Ja la portada era, si la recordeu, aquella icònica imatge d'una cambrera amb la carta a la mà i la safata en l'aire sostenint un suc de taronja.
1: Efectivament, això recordava clarament la postura de l'Estàtua de la Llibertat.
0: Sí, senyor.
1: Sí, i ho confirma el fet que de fons hi hagués una sèrie d'objectes situats de tal manera que suggerien una imatge aèria de la skyline de Manhattan.
2: Just telling you before you go, only telling you

0: Mark Knopfler és l'autor de My Bacon Roll, que és un típic esmorzar anglès que engoleixen els treballadors de la construcció abans d'entrar a treballar, i la base del qual és, naturalment, el bacon.
1: En una ocasió li van preguntar al Mark Knopfler d'on li havia vingut la inspiració per escriure aquesta cançó. I ell va respondre que un dia, assegut a la barra d'un bar, va sentir com un client li preguntava a la cambrera si tenia el seu sàndwich de bacon d'una manera entre ansiosa i avergonyida, cosa que en Mark Knopfler li va semblar gairebé poètic.
0: Sí, efectivament. I a la mateixa entrevista, el Mark Knopfler afegia que trobar poesia en això, en lloc de fer-ho en un camp de flors, per exemple, era potser senyal que ell mateix no estava bé del tot. Això és el que ell va dir. Doncs bé, ara que hem esmorzat, anem per àpats més consistents.

0: Heu sentit mai a parlar d'en Jimmy Buffett? Doncs és aquest que estem escoltant i el que podríem haver escollit per fer-lo apareix en aquesta secció, selecció dedicada al menjar, tant pel seu cognom, Buffett, Buffett.
1: Clar, com Buffett lliure, t'entenc, ja t'entenc. Sí. Ah, carai.
0: Es pronuncia Buffett i s'escriu sí, Buffett.
1: Sí, és que sabeu anglès, no?
0: Sí, no, ho pots comptar. Com pel títol de la cançó que també està interpretant, que és Cheeseburger in Paradise.
1: També l'esmentem perquè en Jimmy Buffett és un dels músics més rics del món, amb possessions per un valor superior als 500 milions de dòlars. I ara explicarem d'on surten. Doncs bé, no ha fet els diners cantant, perquè si no, segurament en seria més conegut i no el coneixem gaire. Com ha fet aquests calés?
0: Javier? No, és veritat. Els calés els ha fet en bona mesura gràcies a que és el propietari de diverses cadenes de restaurants, entre les quals una que es diu, tal com dèiem abans, Cheeseburger in Paradise.
1: Ah, el títol de la cançó.
0: Sí, una hamburguesa amb formatge al paradís.
1: Fixa't.
0: Tot aprofitant el títol d'aquesta cançó que hem estat escoltant.
1: Molt bé. Saps què? Seguirem encara amb una mica més de menjar porqueria. Sí. I en aquest cas és un hot dog. Que és la cançó que estem escoltant dels també britànics Led Zeppelin, els autors de la qual van ser, com en la majoria dels temes del grup, el guitarrista, en Jimmy Page, ell se'n va encarregar de la música, i el cantant, en Robert Plant, que se'n va encarregar de la lletra.
0: Doncs sembla ser que la cançó és un homenatge a l'estat de Texas i a les seves noies.
1: Oh, carai.
0: El títol, Hot Dog, no torna a aparèixer a la lletra i no tenim cap referència de quina va ser la inspiració que van tenir.
1: La cançó té un sorprenent so rockabilly, tot tenint en compte que Led Zeppelin era més aviat conegut com un grup de rock dur o fins i tot de heavy metal.

0: L'únic que us podem explicar és d'on ve el nom de hot dog. Per aquests entrepans de salsitxa de Frankfurt, tan típics del menjar porqueria, i que sempre donen lloc a aquell acudit tan fàcil i vell, aquell que diu, per què sempre em donen el mateix tros del gos?
1: Sempre estem igual. Bé, doncs sembla ser que el nom hot dog ve de principis del segle XX. Als Estats Units, en un estadi de béisbol, un venedor de gelats es va trobar que amb l'arribada dels freds el negoci li baixava molt i va fer allò que a dia d'avui està tan de moda. Es va reinventar.
0: I per reinventar-se, el que va fer va ser, en lloc d'oferir gelats, va passar a oferir entrepans calents de salsitxa, els quals ell anomenava Red Hot Dachshund Sausage.
1: Uf!
0: Sí, això fent referència als que nosaltres anomenem gossos salsitxa, usant el seu nom original en alemany, el Dachshund.
1: Ah, aquest Dachshund. Ah, vaja, vaja, vaja. Doncs bé, resulta que un periodista, al retransmetre el comentari d'aquest canvi de tendència comercial, es va trobar en que no sabia exactament com es lletrejava la paraula alemanya i en lloc d'escriure gos salsitxa, aquest Dachshund, va escriure simplement gos. Amb la qual cosa, la notícia va quedar com Red Hot Dog Sausages. Nom que va quallar entre el públic, que al cap de poc ja deia simplement Hot Dogs.

0: I ara arribarem al màxim exponent del menjar d'alta graduació. D'alta graduació colesterolica, per això, eh?
1: Uh-huh.
0: Sí, que coincideix amb la música també d'alta graduació patxanguera.
2: Efectivament, perquè aquí tenim a Georgie Dan en un dels seus múltiples èxits estiuencs que ens va posar sobre la taula una barbecue.

0: Pocs músics com Jordi Dan han arribat a un grau d'especialització tan precís i tan productiu com ell, que al llarg de més de 20 anys va ser el rei de la cançó de l'estiu. De la seva mà van sortir èxits com aquesta barbacoa que estem escoltant i també el Casachoc, el Bimbo, el Cafetal, el Chiringuito, el Negro no puede i, que sé, molts més.
1: I molts més. Sí.

0: si fa un moment amb en George i Dan hem participat en una barbacoa com les que s'acostumen a fer al jardí, ara és Paul McCartney qui ens convida a entrar a menjar a casa.
1: Aquesta és una de les primeres cançons que McCartney va gravar amb la seva dona, Linda. Poc després del trencament amb els Beatles, va ser això.
0: Sí, podem escoltar la Linda fent les segones veus, mentre que el mateix Paul McCartney és qui toca la guitarra per una banda i el baix, i el que va fer va ser gravar-ho per separat en pistes independents.
1: Així doncs que el següent consell de Paul i Linda McCartney, entrem a casa seva, seguint el seu consell, i anem per plats encara més convencionals.
0: Som-hi.

0: No sabem què deu tenir el bacallà, que a part de donar nom a una ruta musical, aquella ruta del bacalao, és present a més d'un títol de cançó contemporània, com aquest El Bacalao, de Julio Iglesias.
1: Doncs aquest és un tema que va incloure en l'àlbum publicat l'any 2003 i que es titulava Divorcio. Tot i que no sembla que es refereixi a cap vivència personal, ja que des de mitjan dels 90, la seva parella, que és Miranda Rinsburger, amb qui segueix casat i ha tingut 5 fills.
0: Ja, ja. La lletra de El Bacalao es pot entendre des del punt de vista gastronòmic, però potser algú hi podria veure altres interpretacions quan diu: pero lo que a mí me gusta es tu sazón especial, pues como tu bacalao yo no he probado otro igual.
1: Ah, mira.

0: Lolita també ens porta bacallà a la taula amb aquest sarandonga, en la que ens parla d'arròs con bacalao.
1: La gran dels tres fills de Lola Flores és la que va heretar el nom de la mare. I tot i que el pare era Antonio González, el que és paella, artísticament ha usat sempre el cognom Flores, com també ho va fer en el seu moment el seu germà Antonio.
0: I parlant de noms, hi ha una certa controvèrsia al respecte del significat del títol d'aquesta cançó, La Sarandonga.
1: Sí.
0: I la mateixa Lolita declarava que no en sabia amb exactitud l'origen. La cançó va ser composta a finals dels 50 pels cubans Lorenzo y Herrezuelo i Compay Segundo. I va ser el Pescaílla qui la va portar des d'un viatge que va fer a Cuba.
1: Mm-hmm. Sí, però a la lletra, que originalment parlava de bacalao con ñam, que és una menja típica cubana, el Pescaílla va substituir el ñame per arròs, que és més d'aquí. I sembla que el cuchibiri cuchibiri, que forma part de la tornada, era la deformació de la paraula chiricunchiri, que a Cuba és el nom que rep el plat ñame con bacalao.
0: Mm. Doncs dit tot això, sarandonga, que és el nom de la cançó, seguim sense saber què vol dir.
1: Això és veritat.
0: I parlant de no entendre la lletra d'una cançó, què me'n dieu d'aquesta?
1: A veure...

0: No ens ha d'estranyar que no entenguem la lletra d'aquesta cançó dels hondurencs Banda Blanca quan canten Sopa de Caracol, perquè la majoria de la lletra està escrita en llengua garifuna, que és el que parlen els indis originaris d'aquella zona de Centroamèrica.
1: Gràcies al seu ritme fàcilment ballable, aquest tema d'inicis dels 90 va triomfar no només a les pistes de ball, sinó que també ho va fer i entrar amb molta força a les llistes d'èxits.
0: Sí, senyor.
1: Això sí, aquest i cap més se'l reconeix a la Banda Blanca.
0: Ah,
1: sí, gràcies a això.

0: Com dèiem a l'introduir aquesta sèrie sobre les cançons relacionades amb el menjar, en moltes ocasions aquests fils argumentals el que ens permeten és aprofitar l'ocasió per presentar-vos grups que, sense haver tingut un èxit excepcional, no per això no mereixen la nostra atenció.
1: I aquest és el cas de Esclarecidos, un grup madrileny actiu entre els anys 80 i els 90 i que tenien cançons intimistes, com aquesta que escoltem ara, La Cena, i que ens va bé per acabar un programa que hem començat esmorzant.
0: Sí, senyor, no? És veritat. La veu d'Esclarecidos era la Cristina Lliso i un dels membres de la banda, el lletrista i bateria Alfonso Pérez, era el seu marit, amb qui posteriorment a la desintegració de la banda van formar un grup de música avantguardista anomenat Lliso, agafant el cognom de la cantant. I ja havent sopat, potser haurem d'anar plegant, però per si de cas algú arriba

0: Doncs estem a punt d'acabar aquest primer capítol de cançons que parlen de menjar. I si heu arribat tard, us menjareu la sopa freda, tal com diu aquest tema de M-Clan, sopa fria.
1: M-Clan és un grup de rock que es va crear l'any 1992 a Múrcia i que han anat publicant diversos àlbums, fins un total de 10 al llarg de la seva carrera. L'any 2004 va aparèixer Sopa Fria, aquesta que estem escoltant, dintre del LP del mateix nom, i el seu darrer treball, Per Ara, va sortir al mercat l'any 2012.
0: Doncs amb ells us deixarem fins la setmana que ve, en què tindrem l'ocasió d'escoltar més cançons dedicades al menjar, i especialment a totes aquelles coses que fem servir per donar sabor als nostres plats.
1: Molt bé, però això serà, recordeu, la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
0: Cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio Cubelles.
3: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
4: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. Bon dia. Avui a l'entrevista audiovisual ens acompanya l'autora del cartell del programa de la Festa Major de Cubelles 2026. Amb nosaltres, doncs, l'Antònia Cruz d'Osta, qui enguany doncs fa aquest cartell, aquest programa de la Festa Major, doncs il·lustrarà una imatge creada doncs per ella mateixa. Avui l'hem convidat aquí a la ràdio i primer de tot et volem donar doncs la benvinguda a l'entrevista. Què tal, com estàs?
5: Molt bé, bon dia, estic molt bé, gràcies.
4: Bé, comencem pel principi, no? Volem conèixer una mica qui és l'Antònia Cruz, doncs qui és l'artista, de quina manera et presentaries com a autora d'aquest cartell de la Festa Major?
5: Bueno, jo ara porto quasi un any visquent aquí a Cubelles, un poble molt maco, i com que m'agrada molt pintar, vaig anar a l'Ajuntament a veure si em podrien indicar algun grup que es dediqués a la pintura. I aleshores vaig contactar amb CREA. Aleshores a CREA, que el president és el Joan Massip, maquíssim, va dir, pues sí, pots participar amb nosaltres. Aleshores, ara fa poc, em va a través del nostre grup de WhatsApp, ell va dir, bueno, escolta'm, ens han encomanat que féssim un dibuix, una pintura per les festes. Aleshores, diversos pintors vam fer una proposta i finalment pues, em van dir, ens agrada molt el que has fet, i endavant, ja ho tirem endavant. I dic, vale, pues, vaig quedar sorpresa. Però bé, vull dir, em va agradar molt, clar.
4: Per tant, vas començar doncs, amb una preselecció de la mateixa entitat Crea Cubelles, no? Qui va fer la selecció una mica? Crea Cubelles?
5: El abans... mateix Crea Cubelles, sí. La mateixa entitat i ja van dir endavant i bueno, pues, després pues, ja vam posar el text, que la meva filla pues, és dissenyadora gràfica i ella també ja va posar el text i tal, i bueno, pues, ho han tirat endavant, vull dir, bueno, ho han tirat endavant i tal, però va ser molt ràpid, vull dir, quasi que no vam pensar massa.
4: Comencem una mica amb la teva història com a artista, com a una mica la teva trajectòria, no? Quan comença?
5: Sí, jo sempre m'ha agradat pintar. Ja de petita m'ha agradat sempre molt pintar, el que passa que bueno, pues, he tingut que viure d'una altra cosa, lògicament. Jo soc traductora d'alemany, però sempre he intentat fer cursets de pintura. Aleshores, la meva trajectòria comença l'any 2003, estic a Barcelona i començo a l'Escola Tàrrega. A l'Escola Tàrrega doncs, comencem com es comença tota la pintura, amb carbonet, després ja vaig fer pastel, després óleo i finalment acrílic. L'acrílic m'encanta perquè és molt net, no fa olors. Bueno, i a partir d'aquí dic, bueno, tens que continuar avançant, no? A partir d'aquí, l'any 2005, m'apunto a Llotja de Barcelona i allà faig figura. Vaig fer figura durant 2 anys, que també em va agradar molt la figura, i a partir d'aquí doncs, dic, bueno, continuem el trajecte. I a partir d'aquí, des del 2005 al 2011, vaig anar a l'Escola d'Arts i Oficis de l'Escola Industrial de Barcelona. I allà doncs, vaig fer, en realitat, totes les tècniques, sobretot la tècnica mixta, que m'agrada molt, I la meva especialitat, per una banda, és els portrets. Faig moltes cares molt grans, molt de color, i després el que és l'abstracte. A l'abstracte m'encanta i a l'abstracte encara ara continuaré avançant amb totes les tècniques perquè és el que m'atrau més, en realitat. I a mi el color, pel que em diuen els profes, el color és el meu.
4: El color, Molt bé. Anem doncs, una mica també a parlar d'aquesta primera idea, no? A l'hora de fer doncs, un dibuix i centrar-nos en aquest programa de la Festa Major, en aquest cartell, que en tot cas el podem ensenyar un moment a càmera.
5: Sí.
4: Ensenyem doncs, el dibuix, més que res perquè la gent doncs, entengui, no? El que ens explicaràs a continuació, doncs, com ha estat aquest procés. No? Comencem pel principi, és a dir,
5: La idea,
4: com t'inspires, no? Sí.
5: Pues mira, a vegades això de la inspiració arriba molt ràpid i a vegades pensant només una miqueta la idea, no? I la primera idea que vaig tindre, per mi, com que estic visquent a la zona de la platja, per mi era molt important la platja. Però després els meus companys de CREA deien que si el poble estava molt vinculat en el que era, suposo que les costes de Garraf, no? Aleshores jo vaig pensar, és que aquí s'ha de posar una mica tot. Aleshores em vaig inspirar doncs, per l'església, vaig fer moltes fotos del poble i aleshores vaig intentar integrar el poble però també el que era, doncs, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, doncs a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, doncs és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, doncs aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però amb una festa què falta? Doncs la música, no? Aleshores doncs vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar doncs, uns personatges que fan música i tal. I després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo. I dic, diu, mira per internet. I aleshores, sí, vam estar mirant per internet. Dic, ostres, doncs mira, sí, dic, realment. Dic, el que passa que, clar, aquest senyor porta una xapela perquè és del nord d'Espanya. Dic, li posaré un sombrero de palla. I a partir d'aquí doncs, va ser el personatge del Bombo va sorgir d'aquesta manera. I ja va estar, vull dir, no hi ha més història, vull dir...
4: Molt bé, per tant, veiem el campanar, veiem aquestes cases així blanques, no sé si són més del centre, d'aquí del nucli antic, podríem dir, o...
5: No, va, mira, aquí, sí, és que no sé com es diu el carrer.
4: Sí.
5: Aquesta casa que està al costat. Quan mires el que és l'església des de davant, és que no sé com es diu aquest carrer.
4: La rectoria? El carrer de la rectoria,
5: pues
4: potser?
5: Allà hi ha unes cases blanques, unes cases blanques, i aleshores vaig dir, bueno, la integro, i a partir d'aquí, clar, tenia que integrar també cases que es vegin que són de poble, no? Uh-huh. I bueno, vaig posar el que és l'església, el campanar... I ja està, vull dir, era simplement era fer com un sketch per integrar una miqueta poble i platja, vull dir, és que tampoc donava per més, no? Vull dir,
4: sí.
5: En poques paraules es havia d'explicar, no?, el que era el poble, penso jo, no? La meva idea va ser aquesta.
4: Per tant, portes poquet, no?, vivint a Cubelles, d'elles des del mes de...
5: Jo vaig arribar aquí el mes de setembre l'any passat, fa poc que m'he quedat viuda, i aleshores vaig dir, hem de canviar una miqueta el panorama, hem de continuar, i la meva filla tenia una amiga aquí a Cubelles, li agrada molt Cubelles, i va dir, mama, anem a Cubelles. I a partir d'aquí vam dir, pues vale, pues estupendo. I realment cada vegada m'agrada més. Estic molt a prop de la platja, aleshores, vull dir, és... A més, és un poble molt tranquil, és un poble de casetes baixes, és unes platges que a mi m'encanten perquè són planes, molt accessibles, això també. M'agrada molt.
4: d'elles a micròfon tancat. No he viscut encara la festa major de Cubelles, però sí que has viscut altres festes majors, no?
5: Sí, he viscut altres festes majors. Sí que ja estem a la franja de Tarragona. Sí que hi ha poblets ja del que és Terra Alta, que allà sí que toquen bombos, hi ha sardana, hi ha jota, i això pues, ho he viscut en poblets d'aquests de la Terra Alta, que m'agraden molt, i per això et dic també, la idea era una miqueta aquesta, no? Però bueno, la sardana, jo soc molt de sardanes, no?
4: Sí, sí. Veiem el cartell, veiem les palmeres, veiem el campanar, veiem les cases, la música, el mar, no? És potser, arribes a Cubelles i el primer que veus és l'essència del mar. O sigui, per tu és Cubelles ara mateix això, no?, el que transmet aquest cartell.
5: Per mi, clar, l'estar tan propera al mar, visquent, pues, ja, clar, a mi m'encanta aquest passeig que teniu tan maco, no? Vull dir, aquesta vida que hi ha en el passeig tot l'any, perquè vull dir, sí, és cert que Cubelles a l'estiu s'omple més de gent, però vull dir, clar, és que tot l'any, vull dir, sempre he vist gent tot l'any, aleshores és molt alegre el passeig, no? I el poble, pues, té el seu encant, que ja, clar, hi ha vida tot l'any.
4: En tot cas, és una connexió entre el poble i el mar, no? Una festa major que també es viu intensament aquí al centre de la vila, però que també acaba al mateix passeig marítim on es fa aquesta cercavila nocturna. És a dir, que podem, veient aquest cartell, podem anar desgranant una mica diferents missatges, no?
5: Sí, jo penso que sí, i que el maco que té Cubelles és això, que té aquestes dues parts i que òbviament s'ha de tindre en compte, no?
4: Parlem també dels colors, perquè la gent et diu, no? Doncs et qualifica com una artista, no?
5: Sí.
4: On el color es veu molt present a la teva obra, no?
5: Sí.
4: Quin paper tenen els colors pel que fa doncs, a aquesta nova obra, aquest programa de la Festa Major, aquest cartell, no?
5: Bueno, jo és que ja et dic, amb els colors no he tingut mai cap problema, per dir-ho d'alguna manera. És que els colors és una cosa que han de sortir, no? Vull dir, els he treballat molt també, com és lògic. Vull dir, esclar, el color és una cosa que l'has de treballar. Però és que no he tingut mai cap problema amb el color. El color surt, és una cosa que... no ho sé, que és potser una mica innat o potser que és, clar, cada artista té unes característiques, no? I m'agraden a més els colors intensos, no? Després també he fet una pintura que he presentat ara precisament en un concurs de Premià de Mar, que l'he fet a la platja de Cubelles. I aquest vull dir, el presentaré també aquí. Molt maco, crec que ha quedat bé. Bueno, a veure què passa. Sí.
4: Parlarem també al llarg d'aquesta entrevista d'una exposició que també tindrem aquí a Cubelles per la Festa Major, però centrar-nos encara doncs, en aquesta obra, en aquest cartell, parla'ns també de la tècnica, no? És a dir, com quan comences a fer l'esbós i tot el procediment que ha tingut i el temps, no? Perquè no sé si ha estat allò un cartell ràpid o no sé, o que pues, t'ha portat un temps.
5: No, això ha estat algo que ha set, és que no sé, però va ser algo que, ja et dic, parteix de fotos que he fet al poble, parteix de fotos que he fet, moltes fotos a la platja, precisament perquè he fet ara una pintura molt gran de la platja, i aleshores, vull dir, després és que ara aquest hivern hi va haver-hi un concurs aquí a Cubelles de pintura ràpida, on vaig poder participar com a jurat, i aleshores allà també vaig veure una miqueta les obres que es van presentar, vaig veure pues, el poble, les pintures que van... I és que va ser un engranatge una miqueta de tot, no? Allò de... hi ha una atmosfera, no? I aleshores, per això et dic que va ser algú que entre les fotos i de platja, de poble, vull dir, va ser algú molt ràpid en realitat.
4: Però el traç, és a dir, hi ha primer una primera idea amb llapis i després hi apliques el color, o com és aquesta tècnica? O
5: sí,
4: pintes
5: no.
4: directament?
5: No,
4: amb quin
5: no,
4: material?
5: Jo primer el que faig és un esbós i a partir d'aquí pues, ja començo pues, a pintar-ho. començo a pintar-ho. Jo faig això, vaig fer-ho damunt d'un paper d'aquarel·la, però ho vaig pintar amb acrílic bastant líquid, val? I a mesura que necessitava més pigment, doncs, vaig posar una segona capa allà quan feia falta. Però és així, vull dir, ho vaig fer així, d'aquesta manera. A mi m'agrada, com he dit abans, l'acrílic molt, perquè és molt versàtil. L'acrílic és molt versàtil. El pots pintar quasi com una aquarel·la, si vols, i si necessites, doncs, més material, fas una segona, una tercera capa, i aleshores és, ja et dic, és molt versàtil, molt fàcil de treballar, seca molt ràpid, perquè el que té l'acrílic és avantatge o desavantatge, no? Ara l'estiu és un desavantatge perquè seca molt ràpid, però gràcies a Déu també hi ha uns productes que són com uns diluents, que també són els que t'ajuden a retardar el secat, no? Aleshores, com que porto ja molt temps treballant a l'acrílic, em coneixo molt bé la majoria dels materials, treballes amb mèdiums, però no és el cas aquest. Aquest cas va ser algú sobre, ja dic, un paper d'aquarel·la, de gramatge, no sé si eren 380, i bueno, vull dir, va ser, ja et dic, com primer quasi treballat com una aquarel·la, i sobre això ja vaig anar posant colors, si havia de variar una mica el color o pujar el més, doncs anava fent sobre la marxa. Però va ser algo que per mi em va ser molt, molt fàcil. Uh-huh. Bé.
4: Molt bé. Què espera que senti el públic quan contempli aquest cartell de la Festa Major?
5: El primer que crec que han de veure és que està vinculat amb el poble, però després, pues, això, que amb tota aquesta banda de músics, pues, que vegin que és una festa, realment, que el que volem és festa, no? I sentir-la tots, no? Jo penso que és el que ha de transmitir una festa major, pues, que és una festa.
4: Molt bé. Parlem ara de l'exposició, que també la podrem veure aquí a Cubelles, la podrem visitar del 3 al 31 d'agost a la sala d'exposicions al Centre Social Joan Roig i Piera. Com has previst, doncs això, aquesta exposició a Cubelles? Què portaràs? Quants quadres? Quina tipologia?
5: Bueno, aleshores, en aquesta exposició encara tenim que acabar de mirar les mides de les parets, però jo tinc quadres grans. Aleshores, estava ahir precisament amb una companya de CREA, vam estar mirant l'obra a casa meva, tot el que tinc, perquè no ho tinc tot, però aquí tinc una part aquí. Però la meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull posar en una paret tot el que és el portrets, uh-huh. I a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color, i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta, i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré, pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot l'acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
4: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
5: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles, mirant cap a Vilanova, val? I bueno, vull dir, tot el que és el, les, que si les, com es diu, les sombrilles i tal, o sigui, molt, sí, sí, molt, molt d'estiu, no? I aquesta la penso portar, sí, sí.
4: Molt bé. I dedicades al Mediterrani, perquè veig que t'agrada el mar.
5: Bueno, Mediterrani, pues ja, la platja ja amb el, sí, amb el mar, doncs ja és el Mediterrani, no? Sí, perquè sí, estem a Vilanova.
4: Amb aquesta obra sí, però hi haurà més? És a dir...
5: pues,
4: o és més abstracte, són més cares, és més...
5: No, ja et dic, els abstractes seran portrets, que són les cares, hi haurà abstracte, hi haurà, ja dic, diverses tècniques amb abstractes, en tinc uns abstractes que estan pintats amb la tècnica de... com es diu ara? Bueno, com sorra fineta, com es diu? Pols de mar, de mabre.
4: De mabre, pols de
5: mabre. Pols de mabre amb pigment i amb mèdiums. Aleshores, també hi ha una altra tècnica i tal, però bueno, que es tracta d'això, no? És clar, és que jo he fet molts processos, clar. Aleshores...
4: Molt bé. Hi haurà una mica de tot, no?, perquè coneguin, sí, la teva obra plena.
5: Sí, sí, sí, sí.
4: I que la gent que la vagi a visitar, no?, quines inspiracions, no sé, creus tu que obtindran a través de la teva pintura? Perquè entenc que has fet altres exposicions i potser, sí, hi ha hagut aquest, sí, trasllat, no?, de dir, doncs mira, m'ha agradat perquè tal, no?, m'ha inspirat. No sé si una vegada fas una obra, no?, i l'exposes, hi ha aquest retorn.
5: Bueno, jo quan exposo una obra, a veure, sempre t'agrada... El més important és veure quina connexió pot tindre amb el públic, no? Per saber, sí, a veure què és el que també el públic els hi connecta més. Aleshores, al final el que decideix és el públic, no ets tu, no? Uh-huh. I jo sóc multidisciplinar, perquè a mi m'agrada molt el dibuix i m'agrada molt la pintura. Aleshores, diguéssim que no em poso una etiqueta de dir jo només pintaré portrets o jo només pintaré... No, no m'agrada posar-me encara cap etiqueta perquè, pues no, perquè penso que un pintor també va evolucionant amb tot el seu procés i potser sí que arriba un moment que ja té una disciplina, diguéssim, no?
4: Uh-huh. Però fonts d'inspiració? És a dir, bases en alguna font, en quin moment pintes, no?
5: Jo penso el mateix que va dir el senyor Picasso, la inspiració que te pille trabajando. I això és cert. Aleshores, si tu vas treballant, a mesura que tu vas fent... A veure, tens sempre una idea, més o menys, no? Però a mesura que tu vas treballant l'obra, vas trobant els colors. I hi ha moments que dius, no, jo aquí necessito tapar aquest color tan fort i he de posar un neutre o tal. Aleshores, és que tu et vas ficant dintre de l'obra. I així és com surt al final, perquè l'aspiració sola no serveix de molt.
4: Però fa recorregut per altres exposicions, no sé si tens algú que t'inspiri també altres autors, no sé si això també és una font d'inspiració de dir, doncs home, miro també altres exposicions. Home, de pintura, he viatjat, no sé...
5: Allò... Home, sí, jo sempre m'agrada molt anar a les exposicions. Ara l'última que vaig anar, que mira, que no hi havia anat mai, i m'encantava ser la de Joan Miró. Aleshores, clar, aquest senyor ara allà, doncs, tota la seva vida, vull dir, vaig veure que bueno, té un recorregut increïble, com tots els nostres pintors d'aquí, del nostre país, que tenim molt bons pintors. I bueno, hi havia també pues, internacional, no? Molts amics internacionals, com era el Pollock, com era la Joan Michel, bueno, hi havia diversos i això pues, a mi m'encanta. A mi una de les pintores que m'agraden molt també és la Joan Michel, perquè també es deixa anar molt, té un traç que se'l deixa anar molt, és molt... Bueno, hi ha diversos, eh? Jo tinc molts pintors que m'agraden i aleshores, clar, tot això et dona, pues sí, et dona una inspiració. I m'agrada molt també, vull dir, en tècniques mixtes, m'agraden molt com treballen els americans en aquests moments. Potser també perquè, clar, als Estats Units tenen uns productes boníssims de pintura, són molt innovadors i aleshores, clar, això t'inspira molt. I miro molt les tècniques que utilitzen Ara mateix, ja et dic que sobretot en abstracte m'agrada molt les americanes com ho treballen, sí.
4: Aquesta exposició que portaràs a Cubelles, no sé si l'has portat a altres llocs, si la fas exclusivament per Cubelles.
5: Aviam, aquesta exposició, una part la vaig exposar l'any passat a Premià de Mar, a Premià de Mar, en el Centre Cívic de Premià de Mar, i no tot, vull dir alguna cosa. I ara, doncs, com que aquí també és una novetat, vull dir, també vull que em coneixin per als portrets i per l'abstracte, no? I a partir d'aquí, doncs, clar, com que aniré pintant més i creant més, doncs es anirà renovant tot.
4: Uh-huh. Sí. Sota la marca de Crea Cubelles, no? Ja que formes part, és la primera exposició, sota el paraigua una mica també del sí. suport de Crea Cubelles, no? Que t'ha fet aquest acompanyament
5: sí.
4: A l'hora de la tria, no? De
5: dir,
4: doncs mira,
5: sí.
4: Proposem com a autora, no?
5: Sí, sí, sí, sí. Vam estar també ara fa uns mesos, em sembla que es diu El Fortí.
4: El Fortí, sí.
5: Sí, en El Fortí. En El Fortí ja vam fer també una exposició a l'aire lliure, combinat també amb músics que van vindre i tal. Allà va ser, diguéssim, el primer que vaig fer amb ells. El primer que vam fer amb ells. Allà vaig presentar també dos quadres abstractes. Però sí, en quant a exposició, serà la primera.
4: Aquí a Cubelles.
5: Aquí a Cubelles,
4: molt
5: sí.
4: bé. Bé, per acabar una mica aquesta entrevista, no? No sé si tens algun projecte també futur que vulguis compartir avui aquí.
5: Bueno, pues no, jo ara ja torno a estar en contacte amb els meus profes que tenen un taller i que ara fan una altra vegada acompanyament ja amb els pintors que ells ja han tingut fa anys amb ells, perquè clar, sempre és bo tindre una mirada d'un gran professional on et pugui acompanyar i dir no, ves més per aquí o ves més per allà o aquesta obra li pots posar potser això, i aleshores vull dir, això és un acompanyament increïble que jo vull tindre amb ells. Sí.
4: Propostes noves, com ara aquest cartell, que no sé si és el primer cartell que t'encarreguen, si ja n'havies fet d'altres, que suposo que ha estat tot un repte també.
5: No, realment això ha vingut així inesperadament i ja està, no, però és el primer cartell que vull dir que per mi ha set, pues estic molt, molt agraïda i tant al grup CREA com a tots vosaltres, no?
4: Uh-huh. I deies, la teva filla, no?, que t'ha ajudat a la part gràfica a l'hora, diguem, sí. de fer la composició de programa de la Festa Major, no? La
5: part... Sí, no, ella és dissenyadora gràfica i aleshores, vull dir, tota la part de texta, ja, això ja es va encarregar ella i vull dir, ha agradat molt i bueno, clar, tot ajuda, no? Vull dir que així també us hem tret una mica de feina, no?
4: Sí, heu fet un tàndem, no?
5: Sí.
4: Mare-filla.
5: Sí.
4: Molt bé, doncs no sé si vols aconsellar als futurs artistes joves que potser es puguin interessar en el món de la pintura a seguir, doncs, aquest pas, no sé, alguna recomanació de cara, no sé, els futurs allò joves que vulguin dedicar-s'hi, no, també?
5: Bueno, pues jo penso que quan un té una afició, penso que té que lluitar per aquella afició i tirar endavant i buscar-se sempre pues, una sortida per continuar, vull dir, com he fet jo. Vull dir, jo sempre trobo, inclús a casa, vull dir, si tinc menys espai, pues, tinc menys espai, però el meu paper, els meus colors no falten mai. O me'n vaig de viatge, vull dir, pues, també m'agafo les meves aquarel·les, una llibreta ja per pintar aquarel·la i sempre quan vaig de viatge faig el mateix. Aleshores, pues sí, que jo penso que les aficions no s'han de deixar i molt d'ànim per qui tingui aquesta afició i que continuï.
4: Doncs Antònia Cruz, adreça de la càmera i també un desig, no?, de cara a aquesta Festa Major de Cubelles. Com l'hem de viure?
5: Home, mira, amb alegria, que això és el més important, que fem molta festa i bueno, que anem a tots els actes que estan proposats. Vull dir que això és l'important, no? Participar.
4: Doncs res més. Moltes gràcies per aquesta entrevista. I bé, deixem aquí aquesta entrevista amb l'Antònia Cruz, que és l'autora del programa de la Festa Major de Cubelles 2026. Fins una altra.
0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Ràdio Cubelles, 107.5 FM.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Com viure millor, amb la doctora Teresa Joval.

Molt bon dia a tothom. Des del nostre Com viure millor d'avui, veurem que no és tot immediatesa, no pot ser tot immediatesa a l'hora de viatjar. De vegades el viatge comença amb un... Podem anar baratets avui fent un vol al Senegal? I potser la resposta seria sí. Però quan es fa un pack familiar, es va amb fills, això és una mica temerari. No totes les edats de les criatures permeten fer els mateixos desplaçaments segurs i no podem deixar que un nen se'ns perdi a la selva. Així és que repassem uns quants consells per viatjar amb seguretat amb infants i joves. Una setmana abans de marxar de viatge hem de començar a repassar l'itinerari amb els fills. Destí, durada de l'estada i els mitjans de transport que es faran servir. Fem-ho amb converses de tal manera que s'escolti cada detall de maneres diferents. Les criatures de menys de 6 anys responen bé als recursos visuals, a les rimes o a la música, i la repetició és especialment important a aquesta edat. Repassar amb els fills detalls sobre com identificar els agents de policia, incloent-hi el tipus d'uniforme que es fa destí al lloc de destí, o sobre com buscar un adult segur per demanar ajuda. Una cosa que és molt útil pels nens és dir-los que busquin mares amb fills. I als nens de 6 o 9 anys, de 6 a 9 anys, convé explicar-los les coses de manera clara. Cal respondre a la seva necessitat de voler entendre el perquè. A mesura que creixen, cal involucrar-los en el procés de resolució de problemes. Això és bo per la seva maduració vital i per la seva capacitat de no sentir-se perduts a l'hora de viatjar. Els adolescents, que solen tenir una capacitat d'atenció més curta, se'ls recomana presentar els viatges en detall en una conversa breu o mitjançant un document que puguin llegir pel seu compte. No ratllar-los massa. Els pares s'han d'informar sobre la zona on us allotjareu amb els vostres fills. És important saber, per exemple, si és una zona apta per passejar-hi amb nens. També cal que ens assegurem de tots els telèfons mòbils tinguin un pla de dades internacional si visita a l'estranger. Etiquetar la roba, els abrics i les motxilles dels vostres fills. També es pot recórrer a polseres d'identificació familiar, en què feu al constar els noms i números de telèfon dels pares, així com possibles al·lèrgies o malalties. Reforçar les regles familiars de seguretat és important amb aquest repàs de les normes habituals i afegir-ne de noves. Els més petits, les regles bàsiques. No us allunyeu, no parleu amb desconeguts. Les noves normes poden incloure no caminar per celles després de que es faci fosc, anar només per l'àrea acordada o avisar si una situació els resulta incòmoda. Dir als joves que està bé utilitzant la vostra veu en un espai públic sorollós i ple de gent i fins i tot cridar si no aconsegueixen trobar-vos. Tots els nens s'haurien de saber de memòria com a mínim el número de telèfon d'un dels progenitors. Cal que els telèfons de tots els membres de la família estiguin encesos en tot moment i que tinguin la geolocalització activada. Els nens han de mantenir les motxilles tancades i al davant i guardar el telèfon i els auriculars per evitar distraccions. També es poden col·locar dispositius de rastreig a les motxilles, a les peces de roba o fins i tot a les sabates. Sapigueu que això va acompanyat d'un volum de queixes. Després de l'últim viatge d'una família, la filla va anunciar: «No faré servir més les AirTags, no sóc una nena petita». Si els adolescents tenen previst sortir pel seu compte durant el viatge, s'han d'aplicar les mateixes regles de seguretat que a casa. Abans de pujar un vehicle amb una aplicació de transport, han de revisar, com qualsevol altra persona, que la matrícula del cotxe coincideix amb la que s'indica a l'aplicació i han de preguntar el nom del conductor. És consell del Pla Nacional de Prevenció del Crim. Fer plans compartits i utilitzar la tecnologia ha de ser una mesura observada pels adults i tenir molt clar qui està a càrrec de cada fill, perquè és molt habitual que cada progenitor es trobi al càrrec d'un dels nens i no s'ha de donar compte que falta el de l'altre. I això no és una bona idea. Així doncs, aquestes mesures són les que cal prendre bàsicament quan comencem a fer viatges amb els nostres fills, a garantir-ne la seguretat de l'infant, de la família.
respectant i valorant les diferents característiques de cada situació. Explicar-los i recordar-los que en aquest cas un bon crit enmig d'una multitud no és una bronca, hi ha edats en què aquests missatges han de ser molt clars, i que han de ser capaços ells mateixos de cridar demanant-nos i que ho facin pel nostre nom. Papa o mama és una cosa molt clara, però de vegades és papa meu, papito, on ets? No et trobo. I així tornarem tots més contents a casa.

0: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït per Gemma Juan. Avui conversarem amb l'Isidre Rosset. Ell és doctor en Història de l'Art, articulista de diferents mitjans de comunicació comarcals, treballa dins del grup de treball de memòria del Color Sitges Link, on també va ser expresident, i ha estat comissari de diferents exposicions, entre elles el de l'exposició de Pepito Zamora, un artista de revista. Bon dia, Isidre, gràcies per venir. Volem parlar amb tu sobretot del tema de la memòria històrica. Bé, sabem que tothom coneix Sitges com un punt emblemàtic del món LGTBI, que això no és nou d'ara, que ve històricament de molt enrere, i volíem doncs comentar, no, aquesta situació del poble de Sitges amb tu, que ets molt coneixedor de lo que va passar, i que ens expliquis doncs una mica quan es va iniciar, no, aquest moviment.
1: Hola, què tal, Gemma? Doncs buscant documentació, el que he trobat jo és que a partir del 1920 hi ha una novel·la que es diu L'octava pica del capital, que allà surt el nom de Sitges com un lloc on hi va la gent de Madrid a estiuejar i on hi ha pues, coses que passen. No? La novel·la és una mica enrevessada, però surt el nom de Sitges i hi ha també uns bombons afrodisíacs i uns gravats eròtics, i fins aquí puc llegir.
0: Doncs, o sigui, que hi ha aquesta, bueno, aquesta referència d'aquest llibre, no?, que comentes.
1: És un llibre de l'Álvaro de Retana, una novel·leta així verda, diríem, no?, de la Ola Verda. Són uns artistes que es deien els Psicalíptics, doncs que entre ells hi havia aquest Álvaro de Retana, i després també hi havia una ballarina que es deia Carmen Tórtola València, que tenim un quadre al museu aquí a Vilanova, i aquesta ballarina doncs també té una història molt rocambolesca, perquè ella era lesbiana i es va tenir de casar, bueno, casar, va tenir d'afillar-se la seva parella, que era molt, molt més jove, perquè era l'única manera que podien viure juntes. Clar, estem parlant de l'època del franquisme, quan hi havia molta repressió, i està clar que Franco, doncs, tot això del carnaval i tot el que fos les festes aquestes de carnaval, doncs ho va tallar, no?
0: Val, perquè és el que comentaves, no? Abans d'aquest moment del franquisme, no?, de la guerra civil que desemboca amb aquesta crua dictadura, no?, podríem dir, en aquest moment previ, doncs amb aquests inicis del segle XX, als anys XX, doncs és el que has comentat d'aquest llibre, realment hi havia ja un cert moviment?
1: Els anys 20 i els anys 30 és molt bèstia, diguéssim. O sigui, és quan es destapa la olla i surten tots els grills, perquè no només a Madrid, sobretot a les grans capitals, no? A Madrid, a Barcelona, a València també, però i si anéssim a Europa, doncs, per exemple, París i Berlín serien també unes capitals on el món gay, sobretot el teatre, no? El que és el cabaret, i també doncs el teatre, el teatre musical, de fet, és on apareix, on tota aquesta gent, doncs, tota la gent que són maricons i lesbianes, poden trobar un refugi. I a partir d'aquest món del teatre, doncs es va normalitzant de mica en mica, no? Però molt de mica en mica, i sobretot a Espanya va ser horrorós, perquè tenim que pensar que hi havia camps de concentració, a Canàries hi havia un camp de concentració, després a Badajoz també n'hi havia un altre. Si tu eres maricón en aquella època, doncs et podia agafar la policia, et rapaven el cabell al zero i et portaven a un camp de treball, que en deien, i et fotien allà, pues, jo què sé, 2 o 3 anys.
0: Sí, realment, doncs, és el que comentes, no?, que tota aquesta explosió que va haver-hi a Europa i que també va haver-hi aquí a l'estat espanyol va quedar trencada, no?, va quedar trencada per tot el que és el franquisme, tot el que suposa, no?, ara precisament que darrerament hem acomplert, no?, aquests 50 anys de democràcia i aquests 50 anys també de la mort del dictador Franco, tot el que va suposar, no?, això que comentaves, aquests camps de concentració. Llavors, Què va passar, doncs, amb aquest moment intern, no?, del franquisme, a part de totes aquestes repressions que tenia el col·lectiu, no?, arreu de l'estat espanyol? Com seguia el moviment? Com seguia estant?
1: El moviment gay no s'organitza fins pràcticament als anys 68, perquè és el que coneixem com a l'Stonehenge, no?
0: Uh-huh.
1: Aquí a Espanya, doncs, també hi havia certes ciutats o pobles turístics, a Marbella, amb el passatge Begoña, o a Sitges, doncs, també, a la Costa Brava, doncs, que es van obrir al turisme, i aquesta arribada del turisme també permetia que hi hagués una mica de màniga ampla, no? Però també quan hi arriba la democràcia, no tot són flors i violes, perquè el que anomenem la transició democràtica,
0: sí,
1: doncs, va ser un període bastant complicat. Tenim que avançar, doncs, que hi havia el cinema, sobretot, no?, que feien pel·lícules de destape, el que es deia les pel·lícules S, no?
0: Uh-huh.
1: Però també el prototip de gay, de mariquita, no?, també es va com a enquistar, perquè l'estereotip de gay era la mariquita, no?, l'home que li agradava la cançó folklòrica,
0: sí,
1: que li agradava la Sara Montiel, que, bueno, si es disfressava per Carnaval, pues es travestia, no? Hi ha un cas a Sitges que és molt curiós, perquè a l'any 73,
0: sí,
1: que encara faltaven, pues, 3 o 4 anys perquè morís Franco, no?,
0: uh-huh,
1: doncs hi va haver una redada, que en diuen la redada de Violetes, que eren uns nois que es van disfressar, perquè era Carnaval, era diumenge de Carnaval, van anar amb una espècie com de discoteca, de club,
0: uh-huh.
1: I aleshores, pues, els van denunciar, va arribar la policia, la Guàrdia Civil, els va agafar i els van portar a Vilanova. És curiós perquè aquests nois es havien vingut a disfressar a Vilanova,
0: sí,
1: van anar a Sitges de festa i després van tornar a Vilanova, però ja manillats i cap al quartelillo. I en acabat hi va haver una publicació, que era com el Caso, una publicació sancionalista, que es deia Por què?, que va publicar la foto d'ells vestits de dona i a sota un titular molt molt gran que deia «Són hombres».
0: Fixa't. O sigui, tot això en el Carnaval, no?, que no deixa de ser una de les festes d'aquí de la comarca més viscudes, no?, que també va ser, doncs, en un lloc que es podia més o menys, doncs, fer algunes coses,
1: sí,
0: no?,
1: clar,
0: en aquest
1: el Carnaval
0: sentit.
1: Era una vàlvula d'escapament i era un moment, doncs, que, sobretot, no tant tampoc a Sitges, perquè també a Vilanova hi havia molt, i a tota la comarca, però a Vilanova, bàsicament, hi havia la nit dels mascarots i també el que era el pòsit dels mariners, el pòsit de pescadors, on hi havia molta efervescència, sobretot la nit del dissabte, el dissabte de mascarots, era una nit que venien gent de Barcelona. Hi ha fotografies, tot això, clar, ho hem anat documentant, ho hem anat buscant imatges que ens donguin la veracitat, no? Perquè n'hi han de fotos molt xules i que reflexen aquesta diversitat que ja hi havia als anys, parlo en aquest cas dels anys 70.
0: Doncs sí, això que ens expliques és interessant, i vull recordar també que, com hem dit al principi, tu ets membre del grup de treball, no?, de memòria històrica del Color Sitges Link, per recuperar tota aquesta memòria del moviment LGTBIQ+, aquí, sobretot a la comarca i en tota la zona aquesta nostra, i això que comentaves, que aneu fent un recull, no?, de totes aquestes dades periodístiques, fotogràfiques, no?, que tot això que esteu recollint.
1: Va començar perquè a Sitges hi ha molt de turisme, ja ho sabeu, això, i sobretot turisme gay, encara que l'Ajuntament digui que és un turisme familiar. Als anys 80 hi va haver una discoteca molt important, igual que hi havia el Patxà, que el Patxà va començar al 68. Clar, el Patxà era una discoteca heterosexual, però en una discoteca passen coses i pues no, tampoc es pot classificar una cosa o una altra. Però en acabat sí que hi va haver una discoteca que ja va ser clarament gay, que era el Tràiler.
0: Vale, pues arribat a aquest punt, fem uns petits moments musicals per recordar precisament músiques que sonaven en aquests locals.
1: Vinga.

0: Doncs després d'aquests minuts musicals que són són músiques, no, d'aquests anys 80 que sentíem, que sonàvem amb els bars musicals de Sitges, parlem d'aquests anys 80. Isidre, explica'ns una mica com va seguir el moviment.
1: Bé, doncs a Sitges hi havia molts bars, sobretot, que es deien bars d'ambient. Aquest nom de bars d'ambient és prové, de fet, dels psicalíptics, d'aquells que hem parlat abans, dels anys 20, d'aquells escriptors que feien aquelles novel·letes com a eròtiques i verdes, que llavors hi havia una novel·la que es deia Cuestión de Ambiente. I aquest Cuestión de Ambiente era una paraula, doncs, que volia dir això, no? Que era un lloc d'ambiente, pues, uns bars. Aleshores, doncs, però la comunitat no existia tampoc, era una comunitat una mica fictícia, perquè a l'estiu sí que hi havia moltíssima gent, però eren gent que venien de tot el món, americans, estrangers bàsicament, sí, no? Bueno, i també del país, perquè de la resta d'Espanya, doncs, també venia molta gent a Sitges, atents per aquesta fama que tenia, doncs, d'un lloc on, que era permissiu, que hi havia molt ambient, justament, no? Que hi havia música, que hi havia festa. Teniu que pensar també, doncs, que eren les que no només hi havia el tràiler. El tràiler és del 81, però el Patxà, per exemple, ja és de l'any 68, i el Patxà era un lloc doncs, hetero, però que, tot i que era hetero, doncs, també hi havia gent de LGTBIQ+, està clar, perquè estan per tot arreu, o estem per tot arreu, no? Aleshores, doncs, després d'aquesta obertura de la discoteca, pràcticament la discoteca es va obrir el 81 i pràcticament al cap de 5 o 6 anys, doncs, va arribar aquí a Espanya, a Sitges, de fet, la SIDA, l'UVH. La SIDA va ser un abans i un després, o sigui, penseu que també la comarca del Garraf va ser una de les més afectades per aquesta pandèmia.
0: Caram.
1: Que ara ho veiem així, no? Que va ser una escabetxina i que la majoria de la gent, dels meus amics, pues, estan morts, perquè allò era... De fet, encara no hem acabat amb la SIDA. A Barcelona també hi havia molts bars, moltes discoteques, i hi havia aquest impàs, no? O sigui, aquesta ambivalència. A l'estiu la gent venia molt a Sitges, inclús també per Carnaval les discoteques de Barcelona tancaven i venien a Sitges el dimarts de Carnaval, clar, per exemple, clar. Tancaven el Martins o totes aquestes discoteques, i tenia que pensar això, no? Que hi havia aquesta ambivalència entre Barcelona i Sitges. Sitges va patir una crisi també molt gran, perquè l'any 96 hi va haver una redada. Bueno, hi havia una zona al passeig que es deia l'Espigón, tothom ho coneixia.
0: Sí, sí.
1: I aquesta platja, doncs, a la nit hi havia cruising, cancaneo, en dèiem nosaltres.
0: Yeah.
1: Cancaneo,
0: sí.
1: Perreo. Sí. Doncs, aleshores resulta que un concejal se li va girar la vena i va dir, pues, que ja estava fart i que això no podia ser, i llavors va enviar els policies, la Guàrdia Urbana, a fer un fitxatge, a fitxar la gent que passejaven per allà. Llavors tothom que anava, que hi havia gent, està clar, perquè a primera hora hi havia gent, després hi havia gent, i quan s'acabava la discoteca, doncs tots acabàvem allà a fer el cancaneo, que dèiem. Doncs resulta que la policia municipal va fer una llista, va llistar i va fitxar amb tota la gent que s'anava passejant per allà.
0: Això el 96, estàs comentant?
1: Això és l'any 96. Hi ha el monument contra l'homofòbia, el triangle invertit rosa, doncs, que recorda aquests fets de l'octubre, no? I llavors, pues, hi ha una inscripció a la base del monument que diu 1996-2006, mai més, perquè aquests 10 anys són els anys que l'Ajuntament de Sitges va estar, diguéssim, en contra de tot el que suposava ambient.
0: Déu-n'hi-do, o sigui, i després aquest monument el podem veure nosaltres quan fem el passeig pel...

0: pel passeig de Sitges, tocant a mar, no? Podríem dir a la banda de mar. És un triangle rosa, invertit, com dius tu, que per la gent que ens està escoltant potser no caben o no sabien, o alguns sí, que és aquest símbol, no?, que posaven els nazis, els homosexuals, per assenyalar inclús...
1: els jueus homosexuals.
0: Exacte, bueno, sí, els jueus i els homosexuals.
1: Si ets jueu, portaves el triangle groc... i
0: exacte,
1: després el rosa damunt.
0: Exacte.
1: I llavors era com un doble oprobi. Tot aquests símbols d'oprobi, durant l'època del SIDA, es va reclamar, no? Hi va haver un canvi, hi va haver tots uns artistes, per exemple, Keith Haring, no? Uh-huh. Keith Haring va arribar a Barcelona, era un activista, i ell pues, va fer un mural,
0: sí,
1: que deia, pues, acabem, entre tots podem acabar amb la SIDA. I aquest mural el va fer en el lloc més paupèrrim i pauperat de Barcelona, que en uh-huh. aquell moment era el barri xino, on hi havia doncs, totes les putes, hi havia tot el comerç de droga, no?
0: Sí,
1: era un lloc molt molt perillós,
0: bueno,
1: diguéssim,
0: no? Podríem
1: totalment
0: dir.
1: Era un... I després aquest lloc, bueno, el van esponjar amb les Olimpiades, no?
0: Uh-huh.
1: I van crear també el MACBA, i justament el MACBA amb una paret és on hi ha aquest mural, que l'han recuperat i l'han canviat de lloc i està allà, no? Barcelona...
0: Bueno, tam... com molts altres actes, no?, que es feien en aquell moment, jo recordo aquells tapissos també que es feien, no?, en memorial, doncs, a totes les persones que desgraciadament van perdre la vida amb aquest virus, no?, i que com bé has dit, no?, va ser un punt d'inflexió de la festa, de la relació... De tot el que hi havia, no? Vull retornar una mica amb el que ens has comentat del Triangle Rosa, del que va passar, perquè, o sigui, va haver-hi aquest conflicte amb l'Ajuntament, amb la gent del poble, o sigui, realment va haver-hi aquesta confrontació?
1: Mira, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, que justament també ara ha complert 50 anys de la seva creació, doncs va convocar a l'any 96 una manifestació en contra del que era aquest aquest abús d'autoritat, perquè si tu anaves passejant, encara que fossin les 3, les 4, les 5 del matí pel passeig, ningú tenia de demanar la documentació.
0: Clar.
1: I menys fitxar-te amb una llista negra, no?
0: Sí, sí.
1: Aleshores, el FAC, que era l'única associació que defensava els drets dels homosexuals, perquè a Sitges no hi havia una associació a favor dels homosexuals. Penseu que el Color Sitges Link té 15 anys, com a molt, no? I això és molt...
0: és el... Sí, sí, que fa poc.
1: I estem parlant del 96. En aquell moment, la comunitat que existia era la comunitat de Barcelona, que venien a la platja, que venien a ballar a la nit, no?, i que venien a les discoteques, mm-hmm, i que després pues, s'entorraven. I aleshores van ser ells els que van convocar i organitzar aquesta manifestació, que va sortir de l'estació i va anar fins a l'Ajuntament. I quan van passar pel carrer Jesús, doncs els veïns del poble
0: hi
1: van tirar ous i els hi van dir doncs, de maricón per arriba, o sigui,
0: cara,
1: tot,
0: o sigui,
1: no?
0: Això al 96, és que vamos.
1: I llavors fins al 2006, que no es va muntar, que no es va fer el monument, que el monument també era, actualment està al passeig molt visible, però fa pues, 10 anys ben bé que estava a l'espigó a dintre del mar,
0: sí,
1: i una mica difícil de l'accés i quasi, no diria invisible perquè estava visible, però estava en un lloc que era de difícil accés i que era com una mica raconat. Acabat, doncs, aquest monument es va traslladar, un monument que és un triangle, tal qual, no?, amb una peanya, i actualment pues, està allà, i allà és on se celebra el 17 de maig el Dia contra l'Homofòbia, però també d'una manera així molt espontània,
0: uh-huh,
1: quan hi ha hagut pues, agressions a Orlando, o quan hi ha hagut una cosa que pues, ha afectat el col·lectiu, de manera espontània, doncs la gent han portat allà flors o espelmes, no?
0: Sí, sí, sí.
1: És bastant identificatiu, no? I no ben bé anecdòtic, al contrari, vull dir, és una cosa molt, molt significativa que és un lloc allà ara sí que és un lloc de trobada.
0: Doncs han passat 25 anys, no? Amb aquesta situació que ens parlaves del 96 a Sitges. I ara vist amb perspectiva fins ara, sembla mentida que hagués passat tot allò. Però clar, fa 25 anys enrere la situació era molt diferent, no? Realment era una situació absolutament tancada. El tema LGTBIQ+, no tenia els drets que tenim avui en dia, estava tot molt més tancat.
1: Bueno, no et pensis, Sitges sempre ha sigut un lloc privilegiat, un paradís, i un lloc on la gent també, el col·lectiu, ha idealitzat molt aquest Sitges, sí, com un lloc, com el paradís, no? I ben bé no és això. Jo, ara, quan tu deies aquesta que ha canviat molt, fa, no sé, 3 anys que per cap d'any jo vaig sortir i vaig ser... no em van agredir a mi per pura casualitat, perquè hi va haver una agressió, suposo que ho recordareu,
0: sí,
1: i jo estava allà, a davant, i realment quan passa una cosa d'aquestes no saps ben bé com reaccionar, no? I és això, que també sembla que tot siguin flors i violes, però no ben bé, no? També en la ruta, que és una de les accions que hem portat a terme des de diverses rutes que hem fet, la ruta Rainbow, la ruta Arc de Sant Martí o la ruta ara a Lorca, doncs en aquestes accions marquem, no?, també els espais que han patit, doncs, agressions o que han estat llocs on la gent, justament la ruta, acaba en el Triangle Rosa.
0: Moltes gràcies, Isidre. Jo crec que has de tornar, has de tornar amb un nou programa, perquè tens molt a explicar-nos. Ens has obert moltes perspectives, moltes visions de lo que tenim aquí a la comarca, de lo que hem viscut. T'agraeixo moltíssim la teva participació avui i esperem retornar-vos ben aviat.
1: Moltes gràcies, Gemma. Vinga, endavant.

Hàbits per estalviar energia. Fer servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: I tornem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica, una secció que fa un recorregut per les virtuts, propietats i formes d'ús de les plantes que podem trobar a l'entorn de Cubelles i el Garraf. Una setmana més amb nosaltres Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Benvinguda.
1: Bon dia.
0: I bé, fent aquest recorregut a través doncs, de les plantes, avui quina planta toca?
1: Avui portem el cirerer de pastor, que també té el nom d'Arbós,
0: sí?
1: Com la localitat que tenim aquí a la vora de Cubelles, que segurament a l'Arbós hi ha molts arbossos.
0: Segurament que sí.
1: Sí. En castellà aquest arbust es diu madroño, que representa també la vila de Madrid.
0: Uh-huh.
1: El nom científic d'aquest arbust és Arbutus unedo. Llavors explicarem una mica d'on prové aquest nom i aquest cognom. Arbutus prové és el nom europeu que se li dona a aquesta espècie, perquè hi ha altres arbutus amb altres cognoms. I unedo prové perquè és molt curiós aquest arbust, perquè els fruits, que són uns fruits vermellosos, contenen alcohol. Uh-huh. Literalment tenen alcohol.
0: Que curiós, no? Totalment, eh?
1: Sí, sí.
0: Alcohol, molt bé.
1: Sí, hi ha, per exemple, alguna senyora d'alguna masia m'havia explicat que de petita havien menjat aquestes cireres de pastor i que realment s'arribaven a emborratxar.
0: Sí? Ostres, doncs hem de ser prudents, eh? Sí, sí, o sigui que ja, vaja, com donem molta informació sobre això, la gent vaja, buscarà, aquest cirerer de pastor.
1: Sí, penseu que l'enzim que, o sigui, que converteix l'alcohol, que trenca el que és l'alcohol quan entra al cos, no es produeix a dintre del cos humà fins que tenim uns 15-16 anys. Per tant, per això els nens són molt sensibles a prendre begudes alcohòliques, els hi afecta molt. O sigui, al fetge li costa digerir aquest alcohol.
0: Clar.
1: I per tant, si és sobre, no? ens mengem un fruit que conté alcohol, doncs imagineu-vos els nens el gran festival que poden fer menjant-se aquest fruit.
0: Sí, sí, no, està clar. Està bé de conèixer almenys totes aquestes propietats per ser prudents també, no? Davant del cirerer de pastor.
1: Sí.
0: Perquè, vaja, no toca a aquestes edats encara. Molt bé, Sílvia, què més?
1: És un arbre o arbust que pot arribar fins als 10 metres d'alçada, el que passa que aquí, per aquesta zona, el trobem petitó de 2, com a molt 3 metres només.
0: Uh-huh.
1: Les flors són blanques i els fruits són una baia de color vermell. Llavors, penseu que quan està fent la floració, alhora estan sortint els fruits. O sigui, és curiós perquè fa floració i treu el fruit alhora. Llavors, això passa sobretot a la tardor, setembre-octubre, ja comencem a veure aquests fruits. Primer són de color verd, després es tornen d'un color groguenc i després ja són més taronges i després ja passen a vermellós. I ja, de vegades, quan trobem un cirerer de pastor a la vora, doncs podem veure el terra que està ple d'aquestes cireres que han caigut i han quedat esclafades al terra.
0: Uh-huh.
1: Llavors el fruit, no sé si algú de vosaltres ha tingut l'ocasió de tastar-lo, té un sabor farinós, és com si fos una farina. No sé jo que diguis, és molt dolç, no és que sigui molt dolç, té un sabor especial, realment. Uh-huh. s'ha de provar.
0: Molt bé.
1: El trobem als boscos, a la muntanya, hem de pujar a dalt i allà segurament
0: el trobarem
1: estable.
0: Uh-huh.
1: Aquests fruits a la superfície tenen com uns granets vermells, són com si fossin unes maduixes que tenen aquests granets vermells, com aquestes llavors que estan a la superfície. I després el que és la polpa és com de color taronja groguenc, o sigui, de fora és vermell i de dintre és com un color taronja. I és molt especial el sabor. I, o sigui, en podem menjar 10, però no en mengem 20.
0: D'acord. Hem de ser, vaja, que mengem lo just,
1: sí.
0: Que no toca més. 10.
1: Sí.
0: En tindríem prou. Sí, sí. A més, amb totes aquestes propietats que estem dient, que porta alcohol, per tant...
1: Sí, siguem prudents.
0: Siguem prudents, sí, sí. Què més, Sílvia?
1: Després, aquests fruits, tal com he dit, es recullen a l'octubre. Llavors, com a usos alimentaris, tenen moltíssims. Per exemple, es pot preparar un licor, una uh-huh. beguda. O sigui, deixant macerar aquests fruits, podem agafar un licor d'un 40%, doncs podem agafar un ron, una ginebra, i llavors agafem aquests fruits, ho deixem macerar un mes, dos mesos, tres mesos, i tindrem un licor. Aquests fruits els podem esclafar una mica perquè treguin tot el seu suc, i llavors aquest licor, aquest alcohol, no, adquirirà totes les propietats de les cireres de pastor. També es poden fer pastissos, també es poden fer marmelades, però sempre amb precaució, o sigui, no posarem el pastís ple de cireres de pastor. Vull dir, també serem prudents,
0: clar,
1: amb això.
0: I tant.
1: També es poden produir indigestions per aquest consum abusiu d'aquestes cireres, o sigui, perquè té un elevat contingut de tanins que poden provocar mal de panxa. O sigui, mal de panxa, fins i tot acidesa d'estómac. Uh-huh. Llavors serem prudents. I aquesta pseudo-borratxera ens pot produir també mal de cap. Llavors, sempre en proporció.
0: Sobretot, doncs parlàvem això del cirerer de pastor, aquestes propietats, i vaja, diem precaució perquè el que dèiem, no?, que el cirerer de pastor té aquesta proporció d'alcohol que pot tenir els seus efectes i que, per tant, hem de ser prudents a l'hora, doncs, de consumir.
1: En canvi, com a coses bones, no?, que també té. Moltes coses bones,
0: sí?
1: Doncs aquest fruit és antiinflamatori, també és astringent, antibacterià, també protegeix el cor, és cardioprotector, i també té un possible, aquí sempre dic possible, efecte anticancerigen. Llavors, aquest fruit, no?, pues és com una farmàcia que té un munt de principis actius i té aquestes propietats que, doncs, es poden, no?, pues si una persona que té artritis, artrosis, pues pot ajudar-la. Una persona que està en un procés cancerigen no li farà mal. Si tenim alguna infecció, doncs ens ajudarà. Estem en un procés gripal, també ens ajudarà. Si tenim una diarrea, doncs és astringent, també ens ajudarà, etc. Llavors, altres propietats que té, a part dels fruits, que tenen les fulles, que això seria fer-nos una infusió de les fulles del cirerer de pastor. També ajuda a les infeccions urinàries, o sigui, que a l'estiu, de vegades, no?, ara és també l'època de l'any que hauríem de consumir més aigua perquè, no?, suem més, perdem, no?, ens podem deshidratar, llavors hem d'augmentar el consum d'aigua per no tenir infeccions de ronyó o infeccions urinàries. Llavors aquesta planta, la infecció d'aquestes fulles, ens ajuda a guarir aquestes infeccions que puguin haver-hi. També, si ja tenim retenció de líquids, també, o sigui, és una planta, que és un arbre, més aviat un arbust, que és diurètica, protegeix el fetge, disminueix, fa baixar els nivells de colesterol dolent. Després també per tractar les grips, per tractar els refredats, o sigui, tant com els fruits són antibacterians, doncs també les fulles també tenen aquestes propietats. Llavors, com ho faríem servir? Agafaríem un litre d'aigua, agafarem unes 40 fulles de l'arbre, de l'arbós, llavors ho fem bullir, ho deixem reposar, li posem una miqueta de sucre per endolçar, perquè, o sigui, el fruit en si, la fulla, no és dolça, i llavors aquest líquid, no?, ho podem anar a beure al llarg del dia, o seran 3-4 gots, doncs ens ho anem bevent al llarg del dia, per guarir aquesta possible infecció d'orina, aquesta possible inflamació o aquesta possible retenció de líquids, no?, se'ns inflen els peus, etc. Llavors, clar, ara l'arbre no està ni està en flor ni està en fruit, és més difícil de reconèixer, té unes fulles bastant grosses, molt boniques. Es pot confondre amb un llorer, però no és tan alt com un llorer, és més baixet. Però si ens apropem i olorem la fulla, sabrem que no és un llorer i és un arbós o un cirerer de pastor. Llavors, una mica per saber reconèixer l'arbre. Ara, en canvi, si ens apropem més a la tardor cap al bosc, anem a la natura, llavors ja el sabrem reconèixer perquè ja comencen a sortir els fruits, ja està la flor també, que és una flor blanca molt bonica, i llavors ja el sabem reconèixer.
0: Molt bé, doncs hem descobert avui aquest cirerer de pastor, aquí la secció dedicada a la etnobotànica. Sílvia, ens deixem alguna cosa més sobre el cirerer de pastor que haguem de tenir en compte?
1: Resumidament, aquestes són les indicacions i bueno, anem a gaudir d'aquest arbre a la tardor, però sempre amb precaució.
0: Molt bé, ens quedem amb això. Doncs recordeu aquests espais dedicats a les plantes, Descobrint l'Etnobotànica, els podeu recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i cada setmana doncs, tindrem aquí a la Sílvia Isamat, professora auxiliar d'Infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Fins una altra.
1: Fins una altra.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència. Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta relativament variable, sí que amb domini del sol al centre del dia, però amb intervals de núvols gran part de la jornada, que aniran entre més i menys, fins i tot desapareixent una mica a partir del vespre, quan el cel estarà una miqueta més clar. La temperatura aquesta nit ha estat molt alta, s'ha situat al voltant entre els 25 i els 26 de mínim, una nit de mal dormir, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir, tornarà a estar al voltant dels 32 graus, amb una humitat molt alta i amb moltíssima xafogor. Vents febles amb una miqueta de terral, ara a primera hora del matí, i marinada sobretot de migjorn o de garbí al centre del dia, girant a terrals novament al caure al vespre, i amb una situació marítima força tranquil·la, amb mar entre rissada a primera hora i marejol la major part del dia. De cara a demà no s'esperen gaires canvis, sinó que potser farà més sol, no tindrem tants núvols, amb algun núvol baix a primera hora del matí, més sol al centre del dia i alguns núvols al final de la jornada, tipus baix, més fruit de l'humitat que d'una altra cosa, i amb unes temperatures que aquesta nit no quedaran tan altes, baixaran una miqueta, però tot i així voltaran els 25 de mínima, mentre que demà la màxima pot recular una mica i està entre els 31 o 32, amb una humitat que continuarà sent molt alta. Vents febles amb terrals a l'inici i final del dia i marinades, sobretot de migjorn, al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre rissada i una mica de marejol.
4: Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
5: Hola, gràcies, bon dia.
4: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
5: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també de què és el món del llibre.
4: I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
5: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
4: I què podrà descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
5: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que són font per aquest gènere i també les cobertes, no? I

0: de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
1: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, eh? És com si us hagués tocat la loteria, eh? Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
2: Sí, sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, ah, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, sigues dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
0: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
2: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaria sense veure res.

0: Sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, eh? En el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots treure les ulleres. Però és que és això, eh? Ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
1: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: cop mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: És valenciana i del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrebatem.

Ses muntanyes, ets el tel, ets una campana, ja sé l'olor que fa sa matlle. Ses retxes d'una